0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Comencemos con algo que usted no debe olvidar.

0: escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa és así. Verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: ¡Qué bonito!
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim la Loba movent, remenant a totes aquestes paperetes, aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
0: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Són un guitarres.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

pa pa pa pa pa ra ra pa pa pa pa pa ra ra pa pa pa pa pa ra ra.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, ta mare?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha la Bubacar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a La Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous el calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya, que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita en parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé afectarà prop de 180 treballadors a Catalunya, més de la meitat dels anunciats a Espanya. L'impacte més important recaurà en les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. En menor mesura, també es preveuen acomiadaments a les seus de Girona i Reus. Dels esports destaquem que el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I en cultura, els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental, que s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de les 7, és moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria a hores d'ara activa a la B10 a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A hores d'ara també trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze i també a la Ronda de Dalt, on hi ha retencions en sentit sud fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió habitual de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola, en sentit nord, i també en sentit sud entre Mollet i Barberà. També trobem retencions habituals a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, en direcció Barcelona. Des del Llobregat, l'entrada també deixa retencions cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Avui no faltaran els ruixats una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí ja els núvols han de continuar sent força abundants en alguns indrets, sobretot del nord del país, a les comarques de Girona, amb boires també a les valls pirinenques, a la Catalunya central, i ja ràpidament els núvols aniran inflant a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. De fet, al voltant del migdia ja començaran a deixar els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, també al massís de l'Ordal, a les muntanyes de Collserola, també dels dos Vallesos, i hem vist aquesta tarda sí que aquests ruixats s'estendran d'una forma molt més evident, especialment al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins al Ripollès. També hi haurà marxa per Clariana, sobretot a la Costa Brava, i amb una tarda que si fa no fa serà com la d'ahir pel que fa a la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorial. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla Les Llars d'Infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. A la vigília de la primera de les vagues ja s'han succeït diferents accions de protesta a escoles, a instituts i també als serveis territorials del Departament.

0: una continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi totes aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
1: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
2: Aquestes protestes són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
3: A Lleida, 4 sindicats d'educació han ocupat els serveis territorials com a mesura de protesta. Denuncien l'immobilisme del govern i que no s'ha avançat en cap de les mesures que reclamen els sindicats. Tots ells també han fet una crida a la vaga unitària del 12 de maig i a la gran manifestació de Barcelona. Insisteixen en que res ha canviat i demanen mesures reals. Rosa Aguilar és portaveu d'USTEC a Lleida.
4: Estarem a dintre fins que, d'alguna manera, se'ns doni algun tipus de compromís per tal que la consellera d'Educació canviï de parer i, sobretot, el govern entengui doncs, que no pot continuar mantenint aquest pols amb la comunitat educativa.
3: I a Terrassa, al Vallès Occidental, la comunitat educativa de l'Institut Escola Feixes ha tallat el trànsit durant 10 minuts, també per reivindicar millores al sector i donar suport a les mobilitzacions i les vagues. Ha estat poc temps, però suficient per desesperar alguns conductors i també per mostrar la complicitat d'altres. Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i amb el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores d'educació especial, integradors socials i tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
5: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
3: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Han afegit que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents.
6: El tema de les sortides i colònies són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan dintre de o sigui, és pel voluntariat nostre, i llavors el que nosaltres volem és hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
3: Set i deu, us ho destacàvem en titulars, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens en dona més detalls en Jordi Casino.
7: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sarrovira.

0: Fires i a l'Abadia de Montserrat al matí i a l'Església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omella és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
1: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
0: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
2: Doncs us ho acabem d'explicar, una visita que combina espiritualitat, mirada social i també lectura política d'un moment globalment convuls. Per interpretar-ne el sentit, en parlem ara mateix amb Sor Lucía Caram. Ella és dominica i directora de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía, bon dia i gràcies per acompanyar-nos tan aviat.
3: Moltes gràcies, molt bon dia.
2: El lema de la visita del papa a Espanya és "El seu la mirada". En un moment en què el món està tan convuls per guerres, migracions i per tanta desesperança, com hem d'interpretar aquest missatge?
3: Mira, a mi quan em van proposar aquest títol em venia la realitat de lo que jo estic vivint quan vaig a Ucraïna. Quan tota la gent els ha fallat, fins i tot gent que ve d'un país que està marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, per la secularització, enmig de la desesperació, la gent aixeca la mirada quan tot els ha fallat, buscant una resposta i buscant una referència. I ahir vaig entendre perfectament el que significava, no? Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important, com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans. I Jesús, quan aixeca la mirada, s'adona que té davant seu gent que té gana i és quan multiplica els pans i els peixos. En definitiva, quan els convida a compartir. Per mi és aquest el sentit de l'aixecar la mirada en aquesta visita del papa Lleó.
2: L'agenda del papa a Catalunya, em centro aquí perquè és el que ens toca geogràficament, és extensa, però hi ha tres o quatre escenaris que concentren tot el significat. El centre penitenciari Brians 1, Montserrat i la Sagrada Família, però també la trobada amb els joves a l'estadi Olímpic. Quatre símbols, quatre idees molt clares. Res és gratuït en una agenda tan atapeïda. Amb quatre pinzellades, Sor Lucía, definim una mica els adjectius o per què aquests quatre símbols?
3: Jo penso que hi ha una cosa que és molt important, o sigui, el ve, evidentment, a Catalunya, el que significa la figura de Gaudí amb la seva obra impressionant, que és l'anunciar l'Evangeli des de la vellesa i els misteris de la vida de Jesús plasmat en la Sagrada Família, no? Una visita que realment és, té tot un significat que va més enllà de lo cultural, però que entra en el que és la vellesa, que també és el que ens porta Déu, no? La visita a Montserrat és un lloc de referència en Catalunya. La muntanya de Montserrat, la comunitat de monjos, i és un lloc de peregrinació, és un lloc de fe i un punt de trobada essencial. I sense dubte, en el cor del papa Lleó, missioner, estan els més pobres. I la visita a Brians i als més pobres en la parròquia dels Agustins posa de manifest la seva opció preferencial i que penso que són coses que ell ha volgut personalment posar-les, no? Sí, lo primera venia per la Sagrada Família, però s'ha trigat molt en fer el calendari perquè ell ha volgut posar alguns esdeveniments que per ell són els més importants. De fet, el papa francès tenia també pendent, i per això és la visita a Canàries, no? Quines són les opcions que ha de fer l'Església avui pels més pobres, no? Sense dubte, les presons són un lloc claríssim, no? Vaig estar a la presó i van venir a visitar-me, no? Pues aquestes són les obres de misericòrdia que l'Església ens proposa des de sempre i que ens anirà sorprenent com el papa, el seu missatge és molt clar, molt directe, i mai s'oblida dels més pobres. I per altra banda, el seu missatge és un missatge evangèlic. Sense dubte, si l'evangeli no incomoda, vol dir que no menteix l'evangeli, no? I així com s'havia fet molta propaganda de com s'hi financiaria la visita del papa i les trobades que tindria, ell ha decidit, no, jo aniré i em trobaré amb qui jo vull. I ell vol trobar-se amb el poble de Catalunya, a Montserrat. La Sagrada Família és més universal per tots.
2: Perfecte.
3: I sense dubte anar a Brians a trobar-se amb els més pobres.
2: Sor Lucía Caram, doncs gràcies per fer-nos d'entrada aquesta interpretació. Jo crec que tindrem més dies per seguir-ne parlant. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Passant 2 minuts d'un quart de 8 del matí, avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem, que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica de la Maite Polo.
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
6: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
5: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
7: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
5: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
2: La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Deia que fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
8: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
9: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
8: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
2: El Barça disputarà una nova final four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en una tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Àlex Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
10: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
2: El Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
11: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
2: Abans de la celebració, l'equip blaugrana va signar una nova golejada sobre el Llevant. Vicky López va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea. Clàudia Pina va fer un doblet en el seu retorn a la titularitat i Carla Julià va aprofitar els minuts per sumar el tercer gol en els darrers 4 partits. Xerten Leip va culminar la maneta davant un equip valencià que ja ha certificat el descens de categoria. El Barça ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà campió de Lliga. Després de 2 dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, baixa per al que resta de temporada. Mai abans els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
12: Veo al equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
2: El Els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i s'allargarà fins al 17 de maig. Ens ho explica en David Navarro.
13: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestiona narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
14: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
13: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu, doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
5: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el tret de sortida d'aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives, com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. De seguida ho ampliem en conversa amb Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
2: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura, els Docs Barcelona exploraran les fractures del món contemporani. La 21ª edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada d'avui comença amb 2 avaries. La més recent, a la C33 a Montcada i Reixac, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10, a l'altura de la Barceloneta, i obliga a tallar un carril que provoca 4 quilòmetres de cues en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. Al Nus de la Trinitat hi ha lentitud per la C50 des de Sant Quirze, i a la Ronda de Dalt es fan cues fins a Montbau. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè ara mateix els trens amb destinació a l'aeroport de Barcelona acaben el seu recorregut al Prat de Llobregat. Tot plegat és per una incidència en un tren a l'estació de les instal·lacions aeroportuàries que provoca retards generalitzats a la línia R2 Nord. I pel que fa al temps, avui no faltaran els ruixats tampoc. Aquest matí s'esperen núvols importants al nord del país, a les comarques de Girona, a les valls pirinenques i a la Catalunya central. Ja ràpidament els núvols s'aniran inflant fins a arribar a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. Al migdia cauran els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, a Collserola i als Dos Vallesos. I aquesta tarda els ruixats s'estendran d'una forma més evident, especialment al Pirineu Lleidatà. Hi haurà marge, però, per a les clarianes, principalment a la Costa Brava. La temperatura seguirà sense canvis.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un Us ho destacàvem suar en titulars. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17 fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorials. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb les altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Doncs per entendre què hi ha al darrere d'aquesta vaga i per què el conflicte s'ha cronificat a Catalunya, en parlem tot seguit amb Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En els vostres comunicats parleu d'un model trencat i fragmentat amb fins a 5 formes de gestió diferents i condicions molt desiguals. Quines conseqüències té aquesta fragmentació per a les educadores, però també per als infants?
4: Clar. Principalment aquest model el que produeix és una falta d'equitat i una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir el que és els ajuntaments no poden ser les adients, depèn de la de finançament de la Generalitat.
1: Catalunya té les ràtios més altes d'Europa. Què implica això en el dia a dia i per què parleu fins i tot de violència cap a la infància?
4: Clar. Cal dir, vull dir que, bueno, que a nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, una sola persona que està educant, doncs això, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim. Per tant, es demana això. I per això es demana violència. Violència també parlem davant dels infants, davant dels mestres i davant de les famílies, perquè clar, els mestres també volen educar, volen estar amb les famílies i tot això produeix doncs, un problema molt, molt gran.
1: Demaneu un 03 universal, gratuït i 100% públic. Què hauria de fer el Departament d'Educació, però també els ajuntaments, per garantir un finançament estable i evitar que la manca d'oferta pública acabi, sobretot, reforçant la privada?
4: Val. Clar, per això nosaltres diem de, vull dir que sí, que hi ha tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir que ara el finançament és 1.800 per infant i el que colem per 3.800, incloent el menjador. Clar, això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament. Com han de fer-ho els ajuntaments, que a vegades, moltes vegades no poden, i això vol dir que, vull dir que no, hi ha, no és correcte. Per tant, vull dir que això genera un problema i s'hauria de fer doncs, el que diem nosaltres, una llei, unes condicions específiques legislatives per les quals això pugui ser ordenat des de la Generalitat.
1: Ferran Aquilina, estarem pendents d'aquesta vaga d'avui i també de la que heu de fer el proper 20 de maig. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
4: Va, a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
6: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
5: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. Caram ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
2: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
1: Un papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar justament sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, com a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i d'una intensitat molt més grans que fins ara.
3: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Anem camí de 3:15 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
8: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
7: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern català estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus. Illa ha expressat suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest afer.
9: El meu suport, suport del govern de Catalunya, a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer, el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
1: La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
10: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar els residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: Menys bones notícies amb els treballadors de l'empresa Nestlé, perquè fins a 175 treballadors de Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
11: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
9: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
11: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat invertir 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per regenerar el barri del Besòs i el Maresme al districte de Sant Martí. L'acord preveu que el govern aporti 150 milions d'euros i el consistori la resta, 265 milions. L'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar el parc d'habitatge i garantir la seguretat dels veïns que viuen en edificis construïts durant els anys 50 i 60 i que tenen deficiències importants. Es podrien rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques. Un govern de la Generalitat que vol augmentar també l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures encaminades a aconseguir que la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. La seva feina és, bàsicament, guiar agricultors i ramaders en qüestions legals i ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica. Albert Mercè és dinamitzador i coordinador territorial.
12: Assessorar tant a la persona que s'incorpora a la producció ecològica, que és nou i, per tant, ha de fer la transició d'un sistema convencional cap a un sistema ecològic i, per tant, assessorar-la en tot el que sigui, però també aquella persona que ja està dintre el món de la producció ecològica i que, per tant, necessita de l'acompanyament.
1: El Rec Punt Zero d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
13: Una nova edició del Rec Punt Zero, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
14: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
15: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
16: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
13: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
1: Amb 9 minuts arribarem a les 8 en punt. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
17: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
18: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
1: I el Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant del Benfica. Els roig i negres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i de Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar deixant eliminat el conjunt del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat en 3 de les últimes 6 edicions. I us parlem ara del Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca just aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica en David Navarro.
19: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
20: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
19: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. És una crònica ara de Carina Bellver.
21: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'orquestra de corda del Conservatori, també de l'orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
22: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent. I evidentment, en el marc del 150, és un dels concerts principals d'enguany.
21: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous el calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dir ja és un propi problema perquè falta un finançament.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats a l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i a Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Sobre aquests procediments i de l'evolució del virus i les seves implicacions en parlarem tot seguit amb Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Pel que fa als esports, disputarà el Barça una nova Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions de l'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura avui destaquem el Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les incidències i comencem a la ronda litoral de la ciutat de Barcelona, a l'altura de la Barceloneta. I tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus la Trinitat. Això està provocant aturades importants, més de 8 quilòmetres entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, avui problemes a causa d'aquest vehicle avariat a la ronda litoral en sentit Besòs. A la resta de vies, retencions més habituals. A l'extrem sud destaca l'autovia A2, una jornada més força carregada en sentit Barcelona entre Pallejà, Sant Feliu i més endavant a la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà, sempre d'entrada a Barcelona, això aquesta autovia A2. I a l'extrem nord destaca la C58, l'autopista del Vallès, que també presenta retencions. Primer a la zona de Terrassa-Sabadell, 5-6 quilòmetres en sentit Barcelona, però també de sortida, aturades d'uns 4 quilòmetres en aquesta C58 entre Montcada i Reixac i Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, fa poca estona que s'ha solucionat la incidència que impedia els trens arribar fins a l'aeroport del Prat, a la línia R2 Nord. Per contra, ara mateix s'acumulen retards que poden superar els 15 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura ara a l'estació de Montcada Bifurcació. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Seguim amb una muntanya russa, eh?
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, amb aquesta variabilitat pròpia del mes de maig, déu-n'hi-do, per exemple, ahir a la tarda, les tempestes calamarsades que van descarregar el Pirineu a Girona i aquest vespre i nit passats a la comarca del Maresme, per exemple. De moment, tot això ha quedat aparcat i sí que tenim aquest matí una altra vegada l'aparició d'aquests núvols més baixos, amb algunes boires, compta a hores d'ara en alguns trams, per exemple, de la P7, en el cas del Gironès, de la Selva, també a les valls del Pirineu, i per altra banda hi ha alguns núvols més gruixuts que s'aniran congriant, de fet, cada vegada més, cap a l'Ebre, amb alguna primera gota en aquesta banda. Ja al migdia, els núvols s'inflaran de cop, apareixeran aquelles coliflors per molts indrets i acabaran deixant els primers ruixats, sobretot a les muntanyes del Garraf, del Baix Llobregat, del Penedès, de la Conca de Barberà, de la banda del Baix Penedès o cap al Priorat. Ja serà aquesta tarda quan les tempestes sovintejaran amb ganes al Pirineu, sobretot des del Ripollès cap a l'oest, cap a la banda lleidatana. Aquí, amb algunes calamarsades a últimes hores de la tarda. I també algun ruixat que s'anirà doncs, movent per la Catalunya central o l'Ebre. A prop del mar també arribaran núvols, sobretot a darrera hora, però aquí menys aigua. I la temperatura, Helena, avui serà suau. No pujarà gaire. De moment no farà tanta calor com el mes d'abril. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el nostre tema de portada. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir...

0: incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores d'educació especial, els integradors socials i els tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació.
1: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
0: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i els instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com ja venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part del Departament d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Són ara mateix les 8:10, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada al jove. Els joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens ho amplia en Jordi Casino.
2: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
3: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
2: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
4: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
0: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. En aquest context, avui seguim aprofundint en el coneixement d'aquest virus, en la possible soca dels Andes, en els protocols de trasllat i en les decisions que s'estan prenent a nivell de salut pública. Per això, ens acompanya la doctora Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i és també metge de salut internacional del Clínic. Doctora Rodríguez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia a vosaltres.
0: La possible identificació d'una soca de la família Andes, aquesta l'única capaç de transmetre's entre humans, és veritat que ha encès una mica les alarmes. Què implica exactament que aquest brot pugui ser d'aquesta variant i fins a quin punt això hauria d'augmentar la nostra preocupació?
5: Sí, no crec que hagi de

0: de la nostra preocupació. De fet, explica una mica què és el que està passant al vaixell. Perquè s'entengui, hantavirus hi ha com 30 espècies diferents, no? Subespècies. Només una té la capacitat, a vegades, i és una capacitat molt poc eficaç, de poder transmetre en alguns casos a persona a persona, no? Això passa amb situacions com, per exemple, un creuer o com, per exemple, hi ha algun brot, no?, que ha hagut a Argentina en el context d'una festa, però en realitat el que sabem és que és un virus que no és un virus fonamentalment respiratori i la seva transmissió no és fonamentalment respiratòria.
1: El vaixell arribarà a Canàries, ho dèiem ara, al cap de setmana, i els passatgers espanyols seran repatriats a Madrid, on se'ls ingressarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Quins protocols s'apliquen en casos com aquest? Què passarà quan arribin a l'hospital?
0: Sí, bueno, això jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient, no? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites. I jo suposo que el que s'estan barallant són opcions molt, molt segures, no?, i per descomptat segures per la població i segures pels passatgers.
1: Li pregunto també perquè la ministra de Defensa deia que aquest és un ingrés voluntari, perquè és una mesura privativa de llibertat. Realment és així, tenint en compte que podrien contagiar altres persones?
0: Sí, en realitat, o sigui, no és ben bé així. No és que sigui obligatori ni voluntari, sinó que quan hi ha mesures de salut pública pel mig sí que hi ha una certa obligatorietat, entre cometes, no? Si, per exemple, si ens trobéssim en un cas a l'hospital concret, no?, d'un pacient que has d'aïllar perquè creus que té un sospita d'un èbola i aquell pacient no es vol quedar, llavors ha d'intervenir un jutge. No crec que calgui en aquest cas perquè suposo que tothom, no?, el que vol és estar el més segur possible. És una línia, no?, és una línia difícil.
1: Natàlia Rodríguez, doctora, una última qüestió molt ràpida, però la hi vull fer. Hi ha hagut tensió entre el govern espanyol i el Canari sobre si el vaixell havia d'atracar o no les illes espanyoles. Fins a quin punt, a petició de la OMS i de la Unió Europea, que s'ha fet el govern espanyol, s'hi podia negar? I des del punt de vista científic i de salut pública, què diu la llei internacional?
0: Jo no sóc experta, jo sóc experta en clínica, llavors no et puc dir coses que no sé, eh? Però una mica per sentit comú, no? Hi ha unes guies internacionals, no?, que fan que aquestes coses entre tots els països ens hem de coordinar i hem de buscar les solucions més interessants, més segures, no? I per tant, encara que no hi hagi una, com abans hem dit, no?, una obligatorietat per llei, no?, normalment se sol fer així.
1: Doncs, doctora Natàlia Rodríguez, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I quan són un quart de nou del matí, abordem la crònica laboral amb una bona notícia. La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salella, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
3: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar els residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altra, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: Les notícies no són tan bones a Nestlé. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic que han seguit els companys del Nou TV.
4: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, emmarcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
5: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tot ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
4: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: I marxem ara cap al sud del país, on el Servei de Costes de l'Estat està fent una actuació d'emergència a l'illa de Buda, al Montsià. S'està reconstruint el cordó dunar que separa el mar dels calaixos, una actuació que per primera vegada es fa amb l'ús d'una draga. Els treballadors, que van començar les feines el 29 d'abril i encara s'allargaran uns dies, han rebut la visita del delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i de l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, la Teresa Solsona. Tots dos han destacat la importància de fer-hi manteniment i no només actuacions d'emergència.
6: Sabem que hi ha una manca de sediments molt important, que és un problema, diguem, pel seu manteniment. Per tant, hem de fer gradualment i amb tota la determinació possible tots aquells elements d'obra, d'obres d'emergència, però també obres a mig i llarg termini.
7: Ara això ha sigut per una urgència perquè s'ha trencat un dels galatxos que entra a l'illa de Buda. Si és possible, hem de previndre.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
8: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: En Barça, en futbol, volíem dir, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
9: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, farem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Las Palmas.
1: A l'Espanyol li queden 4 finals per certificar la permanència a primera divisió. Dissabte visitarà el Sevilla, l'equip que marca la permanència, amb 2 punts menys que els blanquiblaus. El conjunt de Manolo González fa 17 jornades que no guanya i només ha sumat 6 punts de 51. Un triomf al Sánchez Pizjuán, però deixaria la salvació gairebé sentenciada. El migcampista, Pol Lozano, assenyala la importància de fer un bon partit en aquest camp, en el Sánchez Pizjuán.
10: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres bueno, ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i, evidentment, sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
1: L'Espar Girona enceta avui les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Visita la Fonteta de Sant Lluís a les 7 de la tarda per enfrontar-se al València, un partit que les gironines afronten amb preocupació per les nombroses baixes que afecten l'equip. La prèvia és de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
11: La supervivència s'ha convertit en el modus vivendi de l'Espar Girona aquesta temporada i no serà menys en les semifinals cap al títol amb una plantilla condicionada pels problemes físics.
12: M'importa el nombre del rival. Estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
11: Amb el mateix roster que en l'anterior ronda es desplaça l'equip Gironí a València, sense Vivi, Carter, Canella i probablement Laura Quevedo, que ho té molt difícil per jugar, tot i l'entrenador basc mantenir la porta oberta fins a última hora. Per tant, l'Espar Girona al límit de rebentar vol seguir sorprenent a tothom i sobretot al tercer millor equip de la Lliga, el Roig Arena, en una eliminatòria que es decidirà diumenge a partir de les 7 de la tarda a Fontejau.
1: El CBT i el Mollet disputaran dissabte les semifinals del play-off previ per accedir a la segona FEP. El duel, que jugarà al pavelló del Serrallo, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. La bona actuació a la fase regular fa que els tarragonins arribin al duel amb l'optimisme d'aspirar a l'ascens. L'equip confia en la inèrcia positiva per superar l'experimentada plantilla vallesana. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan Sant in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
14: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
13: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: I arribarem a 9:15 en punt explicant-vos que prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents.
2: La xarxa de comunicació local.
15: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
16: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
17: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
16: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
18: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Tenim unes lleis, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
1: Connectarem tot seguit en directe amb una de les escoles Bressol de Barcelona que se suma a aquest inici de les vagues de docents a Catalunya. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya, que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Natàlia Rodríguez, investigadora d'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa l'abast de les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària.
4: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no? Restrictives, no? Per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? Que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient, no?
1: Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions de l'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura destaquem que el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig i més de la meitat dels títols són de producció catalana.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Són 4 els minuts que ara mateix passen de 8:45 del matí. Entrem en matèria amb la nostra notícia de portada, perquè avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17. Fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb d'altres etapes i millores en salut laboral. també menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa l'arrel del problema.
2: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim.
1: Doncs copsem ara in situ la fotografia de la vaga a les escoles Bressol. Ens hem desplaçat a les portes d'una llar d'infants de Barcelona. Lluís Sánchez i Anna Ruiz, sou ara mateix a les portes d'una escola en concret de Nou Barris. Com arrenca aquest matí de vaga al sector 03, Anna?
6: Hola, Elena, bon dia. Si són davant les portes de la llar d'infants Lairet, sí, al districte de Nou Barris de Barcelona, perquè volem conèixer de primera mà i amb veu de dues de les educadores que treballen en aquest centre, són la Belén i l'Àngels. Bon dia a totes dues. Volem conèixer quines són les raons que justifiquen aquesta convocatòria de vaga que interpel·la directament les llars d'infants i hi haurà també una segona convocatòria al mes de maig, també adreçada directament el dia 20 a les escoles de 0 a 3 i amb Àngels el Zaro, ella és coordinadora de la plataforma 03. Per què feu vaga?
7: Aquesta vaga és a nivell estatal i fem vaga per demanar unes millores a nivell de ràtio i unes millores a nivell de tot el territori, perquè treballem en unes condicions que no són les adequades per la cura, perdó, per la cura dels nens i dels infants que tenim al nostre càrrec. Entre altres moltes coses que ens podríem anar allargant, però així per fer-ho una mica breu seria una mica la millor atenció als infants que estem atenent dia a dia.
6: El 0 a 3, la primera infància és la gran oblidada en el sistema educatiu?
7: Completament. Però oblidada del tot. De fet, no ens coneixen. Fa temps enrere vam anar a una manifestació i els mateixos professors de secundària ens preguntàvem quina era l'etapa amb la que estàvem treballant nosaltres.
6: I aquest matí com arrenca? Són moltes les famílies que s'han solidaritzat amb el grup d'educadores i han decidit no venir?
7: Hi haurà moltes famílies que s'han solidaritzat amb nosaltres. Fins i tot ahir ens van fer arribar un escrit de suport i de recolzament a totes les coses que demanem nosaltres.
6: I quines són les mesures que considereu, tant la Belén com l'Àngels, que s'haurien d'aplicar? Quines són les mesures que de manera immediata podrien ajudar a revertir la situació?
7: Doncs, d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després, una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
8: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè exacte, ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
7: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
6: Moltíssimes gràcies a l'Àngels, també a la Belén, per explicar-nos quines són les reivindicacions de base que justifiquen aquesta convocatòria de vaga. Elena, que sí, que interpel·la directament a les llars d'infants i recordem l'etapa de 0 a 3 està un altre cop cridada a la vaga el dia 20 de maig en aquest extens calendari de vagues educatives.
1: Ho dèieu en l'entrevista, Anna, l'educació 03 es reconeix punt essencial del sistema educatiu, però en canvi és el més feble de tota la baula. Gràcies, bon dia.
5: Notícies en xarxa, connectats al territori.
1: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agència de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica de Jordi Casino.
9: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
10: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
9: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
1: Un papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts a Israel, com a mínim, fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'Organització de la Missió Humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu-Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i intensitat molt més grans que abans.
0: Notícies en Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Només 3 minuts els que falten per arribar a 3 quarts de 9 del matí. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica ara de la Maite Polo.
11: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
12: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
11: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: Doncs sobre les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa Natàlia Rodríguez, investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Rodríguez ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
4: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient, no?
1: Avui també tenim notícies de l'àmbit laboral i comencem per la bona. La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
13: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar els residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altra, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: En canvi, les notícies que ens arriben de Nestlé no són tan bones. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals de la UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit aquesta visita els companys del Nou TV.
14: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
15: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
14: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: El Rec.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
16: Una nova edició del Rec.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
17: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
18: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
19: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
16: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
1: I ara cedim el testimoni a la Cristina Álvarez perquè ens expliqui tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia.
20: Bon dia.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol.
20: Sí, per vuitena vegada consecutiva, que es diu ràpid. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31 a 21, ampliant així els dos gols de renda que portaven de l'anada. Si bé a l'inici els francesos van eixugar aquesta diferència, els de Carlos Ortega van capgirar el guió per acabar guanyant amb comoditat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny, un any més a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir un hàbit en un fet excepcional.
21: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
20: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. L'equip blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la Lliga ja sentenciada, els pròxims reptes de l'equip passen per dues finals, la de Copa el 16 de maig i la de la Champions el dia 23. I el Barça masculí, en aquest cas, ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà també campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, que és baixa pel que queda de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de tres anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
22: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrenado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
20: El Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant el Benfica. Els rojinegres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar eliminant l'equip del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat 3 de les últimes 6 edicions. Sergi Fernández analitza com es presenta la final avui.
23: Potser és la Champions més igualada, on hi ha tots els equips que estem aquí. La podria guanyar qualsevol. Haurem de fer les coses molt i molt bé, crec que hem treballat molt bé durant la temporada, arribem en un bon moment i és hora de mostrar-ho a pista. Tenim ganes de que comenci, hi ha doncs, les comptes pendents que tenim, com dius tu, no, del Mundial de Clubs, on no vam poder portar la Copa cap a casa.
20: Doncs aquest Barça Sporting a les 8 del vespre, esperem que tinguin més encert i més sort que el Reus, que ja no té opcions al títol.
1: Creuem els dits. Gràcies, Cristina.
20: Demà t'ho explico.
1: Fins demà. I anem ara a parlar-vos de cinema, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. De fet, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
2: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
6: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
2: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: La marca Festivals Terres de l'Ebre ha presentat la temporada 2026 aquest dimecres al Museu de Tortosa. Des d'aquest mes de maig i fins al novembre es desplegaran 17 propostes repartides entre les 4 comarques ebrenques. La iniciativa dona suport a festivals de diferents disciplines com la música, la dansa o les arts escèniques. I prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars, corresponents a 71.000 títols diferents. I l'Estadi Olímpic de Montjuïc acollirà aquest vespre, a partir de 8:45, el segon i últim concert de l'Último de la Fila a Barcelona. Encara amb entrades a la venda, Manolo García i Quimi Portet volen repetir l'èxit del passat diumenge quan van fer vibrar un estadi entregat. Els artistes barcelonins actuaran a la seva ciutat abans de dirigir-se a Roquetas de Mar, a Almeria, en la seva pròxima parada de la gira. D'aquesta manera, doncs, posem el punt final al Notícies en Xarxa. Ens n'anem i us esperem demà a les 7. Que vagi bé el dia.
7: La Xarxa.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
24: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
25: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
24: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada ja de bon matí. Un accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí provoca retencions i també un altre a la GI-642 a Rupià que deixa la calçada completament tallada. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen també per una avaria a la B10 que deixa un carril tallat, i també lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada, bifurcació, i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Escoltem ara l'Àngel Zaro i la Belén, que són educadores, volíem dir, de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona.
2: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
3: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això, doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat, i també serien les coses bàsiques que necessitem.
2: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
1: Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i, si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa, posant fi, per tant, a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar, recordem, el 4 de maig. L'acord suposarà un increment salarial global d'un 11%. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: Premià de Mar ja disposa del diagnòstic sobre l'àmbit de la discapacitat que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que ara donarà peu a la confecció d'un pla d'actuació en aquesta matèria. Els resultats del treball en què han participat múltiples actors i estaments relacionats amb el món de la discapacitat al nostre municipi van ser lliurats als membres de la taula de discapacitat. Entre altres dades, s'indica que actualment a Premià de Mar hi ha 2.118 persones amb discapacitat, un 7,3% de la població total, i s'identifica tot un seguit d'àmbits d'interès on s'hi apunten aspectes positius i reptes, entre els quals hi trobem qüestions d'accessibilitat i mobilitat, autonomia personal o participació social en educació o activitats culturals i esportives, per exemple. La regidora de Serveis Socials i Discapacitat ens ha assenyalat el que, segons ella, són els reptes principals en el nostre cas, que tenen a veure sobretot amb sensibilització, escolarització i suport en vida adulta. Cesca Domènech.
6: Grans assignatures pendents per mi, una molt clara, és la sensibilització. Crec que s'han trencat moltes barreres i molts estigmes, no?, en relació, i ahir ho parlàvem a la taula, no?, en relació a la percepció de la ciutadania, no?, també a tot l'àmbit escolar. Ahir també vam estar parlant, no?, de l'àmbit escolar, de la CIA, de les dues CIAs que tenim a Premià de Mar, de com ha canviat, no?, tot això, que evidentment, doncs, ha de continuar avançant, però per tant, tot aquest tema escolar ha canviat molt, però ha de seguir avançant. Hi ha algun altre repte, doncs, com és els suports a la vida adulta, perquè És veritat que tot el camí escolar de les persones amb discapacitat està molt ben traçat, però tot el que és, no?, aquesta vida adulta que puguin viure, doncs, en plena inclusió en la societat, que puguin viure amb els seus amics i no estiguin doncs, condemnats a viure, doncs, en una residència, crec que això és una assignatura pendent a nivell global, no només de Premià de Mar. I en aquest sentit, doncs, sabeu que estem també treballant amb la Fundació Maresme per poder generar aquests espais que ells necessiten.
5: Com diem, ara aquest diagnòstic ha de servir per confeccionar, a partir d'un altre recurs de la Diputació de Barcelona, un pla d'actuació que s'hauria de començar a fer aquest estiu i que, segons Domènech, hauria de ser no només un corpus d'acció, sinó també un marc estable de referència en aquest àmbit. També ha dit que els membres de la taula van rebre el document amb satisfacció després de la feina feta i amb il·lusió per tot el que se n'hagi de derivar a partir d'ara. La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que entre altres ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
0: No només demanem transparència sobre les condicions i inversions reals per millorar el servei, sinó que hi ha punts que creiem que és de sentit comú. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia els retards, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. I per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar. La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som

0: i en la qual es va demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
1: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
0: El grup municipal de Crida Premianenca ha reclamat formalment a la Regidoria d'Educació si ja es té coneixement de les dades de preinscripció d'enguany i, per tant, si ha pres alguna decisió sobre l'obertura de la segona línia a l'Escola Montserrat. Recordem que un any més els serveis territorials d'educació i l'Ajuntament han acordat supeditar aquesta línia al volum de preinscripcions. Aquest curs ha funcionat, però cal veure si de cara al curs vinent continuarà oberta. El regidor de Crida, Pere Ramoneda, es felicitava que comencin les obres de la nova Mar Nova, però també deia que no té massa sentit apostar per centres públics per una banda i posar en perill, deia, línies públiques per l'altra.
2: Trobem que es dona com unes facilitats a la concertada, en aquest cas a la Salle. Normalment sempre se li mantenen les seves línies i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. L'any passat va estar a punt de perdre-la, veiem aquest any, ja hem preguntat per veure com està els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. Sabem que a finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, les estem preguntant i no ens les han dit. Doncs això que deia una mica, doncs, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim, i cuidar el que tenim vol dir reforçar i mantenir les línies de totes les escoles municipals.
0: Les dades oficials i definitives sobre preinscripcions es faran públiques el 10 de juny, a l'espera que es conegui què ha passat a Premià de Mar i com queda la segona línia del Montserrat. En moltes altres poblacions, com va passar, de fet, aquí l'any passat, ja han transcendit informacions sobre el volum de preinscrits i sobre línies que tindran en funcionament el curs vinent.
3: Matinal Premià Mèdia.
0: Reunió a Mataró del comitè executiu dels 10 ajuntaments que conformen l'associació Arc Metropolità. De la trobada en surten la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a tres nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia. Segons explica l'Ajuntament de Mataró, es demana a nivell policial reforçar la capacitat de policies locals i Mossos d'Esquadra de donar suport a la Administració de Justícia en la persecució i condemna dels delictes, establint una instrucció clara dels procediments que han de seguir. Pel que fa als ajuntaments, reclamen la capacitat de donar instruccions als secretaris generals i assessors judicials sobre com impulsar, personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars en relació als delinqüents multireincidents. I respecte de l'estament policial, demanen dedicar-hi més recursos i més capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de manera més àgil i també un repartiment territorial equitatiu i proporcionat dels nous jutges que s'han anunciat. Per tal que l'aplicació de la nova llei es faci amb la màxima celeritat, el primer que proposen al Departament d'Interior és una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya amb la participació de representants dels cossos policials, els municipis i l'Administració de Justícia. Mataró recorda que els municipis de l'Arc Metropolità reclamen mesures contra la multireincidència de fa temps i que el 2024 el Comitè Executiu d'aquesta entitat ja va aprovar una resolució en aquesta direcció. Al febrer passat, una delegació d'aquest organisme es va desplaçar a Madrid amb motiu de l'aprovació de la nova llei contra la multireincidència.
3: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
0: La Fundació El Maresme ha llançat una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix a l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llista d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme, una demanda que creix cada any a un ritme superior a l'oferta d'equipaments. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Fundació afirma en un comunicat que sense l'accés a un centre ocupacional moltes persones es veuen obligades a quedar-se a casa i que aquesta manca d'un espai estructurat on desenvolupar-se, relacionar-se i construir un projecte de vida pot comportar comportar pèrdua d'autonomia, aïllament social i un impacte directe en el benestar emocional. Però no el pateix només aquesta persona, també afecta les famílies i el conjunt del sistema que veu augmentar la dependència i reduir les oportunitats d'inclusió. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació.

0: una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Fem notar que recentment l'Ajuntament de Premià de Mar ha ofert a la Fundació El Maresme tres espais municipals on construir aquest nou centre, però que cap dels tres no els encaixa per raons sobretot de dimensions o inversió necessària. La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al Món, una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Pérez, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al Món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca, amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
1: El Premià de Futbol Femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3-0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només 2 jornades i l'equip respira, tenen 29 punts, a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
2: Hola, bon dia. Ahir, després d'una jornada en la qual vam tenir força sol, també vam tenir precipitacions. Ahir al matí caia algun ruixat puntual cap a l'extrem nord del Maresme i ahir al vespre es van repetir aquestes precipitacions i alhora s'hi van sumar alguns xàfecs que van afectar la zona central de la comarca. Per exemple, a Mataró van caure uns 5 litres per metre quadrat, en el cas de Malgrat de Mar en van caure 6, també a Tordera van caure 5 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions força irregulars i tampoc no massa importants. Avui s'espera una jornada en la qual aquest matí veurem com cap a l'interior de la comarca, la serralada litoral, les nuvolades van en augment, van in crescendo, unes nuvolades que podrien, fins i tot cap al migdia, primeres hores de la tarda, arribar a deixar algun xàfec, però sempre cap a aquesta zona interior de la comarca, a prop de la costa, esperem que es mantingui l'ambient assolellat. Veurem les nuvolades, però no esperem precipitacions a primera línia costanera. No descartem, però, com ja hem dit, algun xàfec a la serralada litoral. Després es desplaçaran cap al prelitoral i, posteriorment, cap a la Catalunya central i, per tant, nosaltres aquesta tarda quedarem al marge d'aquestes precipitacions. Tot això amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica, les màximes més o menys seran com les d'ahir, vents fluixos que continuaran bufant de mar cap a terra i situació marítima amb una lleugera maró a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres s'espera un temps tranquil, un temps majoritàriament estable i assolellat amb algunes nuvolades però sense precipitacions. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, mentre que pel que fa als vents en conjunt seran fluixos i continuaran bàsicament de component del sud i el sud-est. La situació marítima demà novament dominada pel marejol. Estem a les portes d'un cap de setmana en el qual en una comarca com el Maresme doncs, es fan moltes activitats. Doncs bé, hem de dir que dissabte el matí aguantarà, però amb augment dels núvols que durant la tarda i nit de dissabte, diumenge, deixaran precipitacions en forma de xàfecs que aniran a menys cap a mitjanit del dissabte al diumenge, però durant la tarda del dissabte hi haurà pluges en molts punts de la comarca. De fet, esperem precipitacions generalitzades. Diumenge, en canvi, tot el contrari. Tindrem un temps estable, un temps assolellat, en el qual les temperatures que dissabte baixaran tornen a recuperar-se amb valors de 24-25 graus, sobretot cap a l'interior del Maresme.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
8: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
10: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
12: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Continguts en xarxa.

0: Bé, entrem ja en el capítol de... que hi ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte. Ens posarem el davantal. Sense davantal, malament.
0: La Joana, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca, que no sé si es, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig... i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta la, em venen molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca però per fer-me, per coure-la. O sigui, tota la pasta que la pugui coure i pugui fer jo la salsa o la pugui menjar tal qual, bullida, amb una mica d'oli picant o el que sigui, perquè n'hi ha que està farcida de carn... i tot això jo no m'agrada. I llavors jo, normalment, sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat al paquet. És com una tallarina, però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors, doncs, la pasta fresca, doncs, diu que és molt més... la digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més... que, bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja... o sigui, té una pre... l'han pres... no, l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més, i llavors una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca de 100 grams te'n surten 120 o 130. Aquesta no, aquesta necessitem... els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem. Oh. El paquet tal com ve és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests... 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, la podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta de la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa i la faig amb ou. Amb ou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet, ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, I llavors necessitarem 3 rovells d'ou, només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: no? I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat finet, necessitem pocs ingredients. L'oli... pebre, sal i aigua per bullir la pasta, formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra, i llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot, doncs, posarem a bullir la pasta i quan comenci a bullir l'aigua sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim, l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè, clar, la pasta que hi ha d'agafar a la substància d'aquella sal. I al ser només 4 minuts sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors, què farem? Posarem a bullir l'aigua i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no... Esclar, el verd i l'ou no pot estar calent perquè si no faríem una truita. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix, que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà. En 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí la paella aquesta, junt amb això, i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot. Te se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho també podríem fer que els ous ens quedessin quallats, si no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa, amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que el moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
0: Ah.
1: Perquè com que això no fem com una bolognesa que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors ha de ser que diem, ja estem tots aquí, senteu-vos, espereu-vos 5 minuts i en 5 minuts està el dinar a taula.
0: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
1: No,
0: sí,
1: és molt fàcil.
0: Qüestions de...
1: Molt fàcil i molt ràpida.
0: Sí,
1: molt.
0: Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
1: Sí, sí, sí.
0: Són qüestions...
1: Truita perquè el no tirar
0: no,
1: ni...
0: No, no, ho entenc, però que has d'estar molt...
1: Has d'estar
0: bon
1: només
0: cuiner, no?
1: Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors, quan hi poso la pasta, com que el plat és tebi, hi ha...
0: Ah,
1: o sigui...
0: Aguanta la temperatura.
1: Aguanta el moment que l'acabes de treure.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha persona que el deixo refredar. No m'agrada calent. Jo, 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors, com que el plat està tebi, ja poses la pasta, que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors, si us agrada, a sobre us hi tireu una mica més de formatge.
0: Val.
1: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta...
0: Però la teva intolerància a la lactosa sí, sí. Et permet menjar formatge?
1: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'emposo sobre, eh? Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no m'emposo. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes. Tot això d'untar, perquè deu ser...
0: Ah, els més tendres.
1: No me senten bé.
0: Els més tendres.
1: I formatge no menjo.
0: Els més curats, aquests...
1: Els més curats, sí. Jo formatge no en menjo molt, eh? No en menjo gaire. No. I també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, eh?
0: Mm-hmm.
1: I llavors ho pots agafar un formatge sense lactosa i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si en cas... repetir aquests ingredients, que són aquests dos paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors, els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino, jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, eh? Perquè és una mica fort. I vull dir... I si no, el reiem amb el ratllador. També va bé. I un bon raig de vi blanc, perquè jo com tinc aquest bacó en la paella, que gairebé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori. I llavors ja, a continuació, hi posem aquests ous, tal com hem dit.
0: Per què la recepta intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
1: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
0: Val.
1: I llavors, quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros. Perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn de lo que fem.
0: O sigui, quan fas un sofregit i poses la ceba abans...
1: I tu poses el sofregit...
0: Em fas més vi tirant-hi vi?
1: Ah, exacte. Com hi tires el vi a l'última hora, eh? Quan ja la ceba està rosseta, eh?
0: Bueno, ja té una mica de...
1: Ja té una mica de color.
0: De color.
1: Veuràs que al tirar el vi el color augmenta.
0: Ah.
1: Ja t'agafa molt més color.
0: Ah.
1: I no has d'estar tant de rato.
0: I és important que sigui blanc, negre, conyac...
1: No, blanc.
0: Blanc.
1: Blanc. Perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I, clar, perquè el ser vi negre...
0: Uh-huh.
1: El negre es posa molt si fas carn, o si fas un rabo de toro.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, una carn així, contundent. Però si no, te quedarà el sofregit molt negre, i tampoc no ho volem.
0: Val.
1: Que quedi ros, però no. Doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de... I si ja acaba esbravat, també. Jo, si mai hi acaba i hi ha sobrat...
0: El cava és un vi blanc,
1: exacte,
0: sí.
1: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi, un ratxets de cava i és el mateix, és un vi sense gas. Llavors, quan... Doncs això és el que fa.
0: No, m'ho has aclarit molt bé.
1: Eh? Doncs, bueno, doncs ja ho tenim. I aquest raig de vi blanc, i llavors fer això que us he dit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només sempre la paella fora del foc. I llavors hi tirarem aquesta pasta... I ja està, és ràpid.
0: És el punt complex que hi veig a la recepta, no? Aquest
1: que tu dius.
0: Sí.
1: No.
0: S'ha d'estar al tanto,
1: sí. Sí, sí, sí, s'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem algo calent ens quedaria una truita. I no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta. Però si ho fem així, cap problema, eh?
0: Val.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i així ja estaríem.
1: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar, pasta ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs, jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
0: És que són bons, sí.
1: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, lliga, també està bona.
0: I pinyons, no?
1: No, en aquesta no n'hi van,
0: no,
1: de pinyons.
0: No, vull dir que quan sí, parles d'espinacs, de pinyons...
1: Sí, sí, també se n'hi pot posar. Sí. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem. Mm-hmm. Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge. Mm-hmm. Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més. Mm-hmm. I també per variar i està bo. I ràpid.
0: Ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs vinga, ha sigut...
1: Vinga.
0: Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
1: Animeu-vos a fer-la.
0: Fa goig. La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
1: No.
0: Però fa goig, eh? Sí.
1: Bueno,
0: fa molt de goig.
1: Molt bé.
0: Ens ho deixem aquí,
1: vinga,
0: eh?
1: Vinga, doncs, au, adéu-siau. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Cadena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
3: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Obrim finestra d'opinió. A aquesta hora parlen els grups municipals també. A Premià Mèdia, cada dia entrevistem a un grup municipal per conèixer la seva opinió. Avui és el torn d'escoltar el Partit dels Socialistes de Catalunya. Luz Cánovas, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Marc, què tal?
0: Hem tingut trencadissa a Premià en Comú Podem. La Lola Morilla deixa el grup municipal. Us ha sorprès?
1: Sí, tant. Bueno, clar, ens ha sorprès i bueno, és una notícia que sempre t'agafa una mica així desprevingut i sap greu. Sobretot, pues, això, no, quan parlem de les esquerres, no? Que et sembla que ens hem d'unificar per un cantó i per l'altre passen aquestes coses. Jo el que celebro dintre de tot és que l'Oli es quedi formant part de l'equip que formem els regidors i regidors de l'Ajuntament, perquè la conec personalment ja fa molts anys que estem treballant juntes i hem treballat moltes coses perquè compartim molt sentit, no? Sobretot tema d'igualtat, on ella està molt implicada, no? Així com benestar animal, així que jo espero que totes continuï treballant i pugui treballar amb nosaltres i amb les diferents àrees. És, bueno, doncs un pas en costat, decisions personals que ha pres en un moment determinat. I, bueno, jo sempre em segueixo, sobretot quan parlem de dones, no? I jo quan vaig sentir la notícia vaig pensar, ostres, em sabria greu que marxés de consistori, però no, es queda i, bueno, jo ja he parlat amb ella, li he manifestat el meu suport com a grup i com a companya regidora. I bueno, pues esperem això, que continuï pues, com a mínim el treball que estava fent ella a nivell personal. I com t'he dit, tot el suport, no sé, suposo que continuarà tenint, bueno, presència en els espais aquells que li toquen com regidores, continuarem veient, i suposo que, no sé, això ho saps tu, a l'espai de la ràdio, sí, si continuarà poder treballant i donant la seva opinió per mantenir viva les seves polítiques. Suposo que voldrà, bueno, suposo, no estic segura que voldrà dur a terme, malgrat no estigui pertanyent a cap partit polític. A vegades això, a nivell municipal, hi ha molts grups que no estan formats per agrupacions polítiques, sinó que són persones i al final és el que importa, no? El que puguin aportar com a persones.
0: I tant. Així,
1: bueno, està greu per un cantó, però bueno, per l'altre, el que et dic, que continuem formant part dels regidors i regidores de l'Ajuntament, doncs és bona notícia.
0: Molt bé, més coses també, Luz. S'ha enllestit ja el diagnòstic sobre la discapacitat a Premià de Mar i ara, per tant, segons ens explicava la regidora Cesca Domènech, es podrà fer ja un pla d'actuació.
1: Sí, molt important. Jo crec que s'ha fet molt bona feina en aquest sentit. És el que et dic, no? Igual que a vegades pues, recriminem, no?, a regidories o accions determinades d'alguns regidors que no es treballa, jo crec que Cesca Domènech ha fet molt bona feina en aquest sentit, amb aquesta taula, amb aquesta regidoria. Nosaltres tenim ja tots els documents, s'ha obert com un període, ens han enviat un correu per poder fer també les darreres consideracions i bueno, desitjant que s'iniciï la feina i, evidentment, amb tot el nostre suport, amb la importància que té això, perquè una mica és el que dèiem també a la ràdio, no? L'altre dia, com amb el tema aquest de la cura, al final l'important són les persones. I tot el que pugui fer l'administració i nosaltres com a polítics pues, per afavorir la vida i les condicions del dia a dia dels nostres veïns i veïnes, pues, endavant.
0: Molt bé, doncs estarem pendents també de com es defineix aquest pla d'actuació i què s'hi farà properament. També s'està estudiant aquests dies qui gestionarà el nou aparcament de rotació de Can Sant Pere Luz.
1: Pues que nosaltres aquí també ho vam dir l'altre dia al debat, jo crec que per el que implica, no? Bueno, tota aquesta lluita que ens van fer, aquesta part simbòlica, aquesta part d'aparcament, nosaltres no creiem que aquest aparcament s'hagi de gestionar i hagi de ser de pagament. Si és una cosa transitòria, mentre que es decideix que es fa amb Can Sant Pere, hi ha moltes altres maneres de gestionar-ho, que podria ser pues, zona taronja amb un rellotge perquè la gent pugui igualment anar al mercat, anar a comprar i estar poc temps, i en tot cas pues, que fora d'aquest horari comercial el puguin fer ús als veïns i veïnes de Premià, no? La teva parlava a la ràdio, que ens deia el senyor Batiu, que bueno, al matí la zona blava està buida, clar, és que premians i premianques que vivim a Premià no podem aparcar a la zona blava durant el dia perquè ens surt caríssim, perquè no hi ha cap mesura que afavoreixi els veïns i veïnes de Premià en aquest sentit. Jo crec que aquest pàrquing podria ser una oportunitat per esponjar una mica aquest problema que tenim dels veïns i veïnes per aparcar, però ara ens estem barallant a veure qui ho aplica i com es cobra, a veure quina tarifa, amb una altra greuge que nosaltres hem, bueno, parlàvem l'altre dia des del nostre grup, no? Que és aquesta entrada i sortida d'aquest pàrquing estarà en un carrer que és no peatonal, però bueno, una part sí que és bastant peatonal, tots els cotxes entrant i sortiran on hi ha una escola, giraran per un carrer on hi ha una escola bressol, bueno, però una mica complicat aquesta, no sé com es gestionarà aquest carrer, que és un carrer que té molt poc trànsit fins ara, no? I que potser amb aquesta entrada i sortida aquí de cotxes, doncs aquest trànsit es veurà bastant incrementat. Però bueno, a veure què ens expliquen des de l'equip de govern.
0: Ho veurem també, i també parlarem d'habitatge, perquè es confia tenir dades de pisos buits el mes de juny. S'està retardant una mica, s'està retrasant aquest cens de pisos buits, que l'esperàvem per principis d'aquest any, i de moment encara no tenim notícies. Ens deia ahir Xavier Gatius, Esquerra Republicana, que és un tràmit que, evidentment, triga molt, perquè s'ha d'anar actualitzant constantment, potser pisos que tenies buits ja no ho estan, o a l'inrevés.
1: Bueno, és lent, evidentment, però si s'hagués començat a l'inici de mandat, doncs ja el tindríem, no? Perquè hem esperat una mica a posar-ho en marxa. Evidentment, hi ha moltes maneres, no?, de tractar aquests pisos vists, pues, amb temes de facturació de llum, facturació de l'aigua, sobretot, es pot fer porta a porta. De fet, ens van dir que s'aprofitava, no?, aquest porta a porta, que en realitat jo crec que no es va fer, quan es va implementar el tema de les escombraries, que si tenien els pisos, s'aprofitaria per detectar aquests pisos buits. Bueno, hi ha moltes feines a fer per detectar-los, però bueno, si és el juny que es presentarà la taula d'habitatge, doncs n'hi ha taula benvinguda i esperada per un cantó, i bueno, si tenim aquesta percepció, jo crec que és un punt... o sigui, quan parlem d'habitatge, de polítiques d'habitatge, hem de tenir tots els escenaris a la taula, no? Nosaltres sempre ho diem, no podem mirar per mi de mar a trosset, sinó com un total, com un conjunt, i aquesta dada pues, serà important per, i sobretot ser valents, no? El senyor Gatius deia això, per fer també a veure com, bueno, això com que no servirà per gaire res. Bueno, nosaltres creiem que sí que servirà, és un punt, i és el que dic, si podem a partir d'aquí fer unes polítiques d'habitatge per veure aquests pisos, que, bueno, potser serà un 10%, bueno, no sé, si són 100 habitatges i d'aquests 100 en podem rescatar 50 i posar-los a una bossa de lloguer, doncs benvinguts, no? Perquè és la mancança de lloguer. Dic, jo molt sovint entro, busco a veure quants pisos hi ha de lloguer per mi de mar, i és que no n'hi ha cap. Vull dir que és un problema complicat, i ja no diem, no per vendre que vindrà gent de fora de Barcelona, per aquí, no, és que els de Premià de Mar que vivim allà tenim aquest problema, no? I doncs qualsevol coseta que pugui ser posar pisos que ja tenim construïts, és a dir, que no hem de construir, ja els tenim construïts, ja que està despesa feta, i és, bueno, parlar amb propietaris, sobretot separar els que són pisos de grans tenidors dels que són pisos de particulars, que és més fàcil a tu a tu i poder-los oferir a condicions més àgils de posar-los al mercat de lloguer, no? O sigui, jo crec que l'esperem en candeletes, com es diu.
0: Per cert, Luz, que parlant també d'aparcament, s'estan buscant solucions i reforçar també aquests aparcaments per guanyar-los al barri Tarter Maresme amb aquestes negociacions en Premià de Dalt, que sembla que de moment no estan portant totes les solucions que voldríem.
1: Bueno, però ja fa molt temps que això, que aquests intents no funcionen. S'ha anat a parlar en Premià de Dalt, no funciona, però clar, Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. Jo no he parlat amb l'alcalde de Premià de Dalt, però evidentment, si tu a la part de l'estació doncs poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperaves, no? És una mica allò de, bueno, a veure qui la fa més grossa. Jo crec que és complicat, tant en tema d'aparcament, no?, com en tema de barris que compartim, com el barri Cotet, o bueno, el Tarter, que és una vorera de cada poble. Jo crec que no s'ha fet una feina de treball conjunt de pobles per posar en comú moltíssimes polítiques, no? com ara aquesta de l'aparcament, que al final és com una contraprestació. Bueno, pues, que ens doneu, que us podem donar nosaltres com a Premià de Mar, que crec que podem donar moltes coses, no? I sobte això, no?, que som dos alcaldes del mateix color i no arribin a aquest consens. Jo hi confio que al final es trobi una solució, perquè al final això no va de política ni va de discussions entre alcaldes o regidors, sinó de trobar una solució pels veïns i veïnes de Premià. Evidentment, aquell de barri de Maresme, tots sabem que és un barri congestionat i necessita places d'aparcament, perquè el que no pot ser és que tornis a treballar a les 8 del vespre i estiguis tres quarts d'hora buscant aparcament. S'han de buscar solucions, i bueno, amb el tancament aquest també dels pàrquings que teníem a disposició d'Hortes de Ponent, doncs encara han pitjorat el problema. estem esperant aquest pla de barris, aviam si també soluciona una mica això. Jo crec que estem amb una mica de tap, que aviam si ens en sortim el més aviat possible.
0: Mm-hmm. L'última va de circ, evidentment, perquè aquest cap de setmana hi ha el Premi de Circ.
1: Inaugura, sí, divendres.
0: I més enllà d'estar pendents de la pluja també, que no ens ens impedeixi fer algun acte, sobretot dissabte a la tarda, que és quan més s'espera, doncs preguntar-vos també una valoració, si està ja consolidat l'ús i com ho valoreu.
1: Sí, bueno, nosaltres molt positivament, ja ho hem vist, hem participat també, bueno, l'any passat ja cada vegada, bueno, entenem que serà més popular i vindrà més gent i tot el que sigui posar Premi de Mar. I jo crec que nosaltres hem dit moltes vegades, Premi de Mar, que no té moltes coses, perquè és un poble pues, petitet i arriba on t'arriba, però sí que tenim aquesta aposta per la cultura i es pot fer molta cultura i cultura al carrer, no? Des de, pues, parlem de, mira, hem tingut Sant Jordi, llibres, però espectacles de música i ara espectacles de circ. Jo crec que al final, mica en mica, el que hem de fer és anar creixent i que Premi de Mar estigui al mapa per moltes coses positives, i una pot ser pues, aquesta, no? Aquest festival de circ, que esperem que cada vegada sigui més gran el temps. Pues sí, la veritat és que últimament estem tenint una primavera i un hivern, que sembla que tot el que es fa estem pendents del temps, però bueno, pues és buscar alternatives, coses que es puguin fer a l'interior i bueno, creu els dits perquè per això perquè ens faci bon temps aquest cap de setmana, que tots esperem amb aquesta i amb moltes altres activitats que tenim a sobre la taula, no? La inauguració de la terrassa que tenim de Can Manent i que també coincideix entre aquests divendres, vull dir que tenim moltes cosetes, diumenge que ve que tenim també concert del càncer, bueno, crec que Premi de Mar s'omple de coses que tenen a veure amb cultura i això sempre pues, endavant i contents.
0: Molt bé, l'espai d'opinió del PSC, Luz Cánovas, gràcies, que vagi molt bé el dia.
1: Gràcies, molt bon dia.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, bon dia. Ahir, després d'una jornada en la qual vam tenir força sol, també vam tenir precipitacions. Ahir al matí caia algun ruixat puntual cap a l'extrem nord del Maresme i ahir al vespre es van repetir aquestes precipitacions i alhora s'hi van sumar alguns xàfecs que van afectar la zona central de la comarca. Per exemple, a Mataró van caure uns 5 litres per metre quadrat, en el cas de Malgrat de Mar en van caure 6, també a Tordera van caure 5 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions força irregulars i tampoc no massa importants. Avui s'espera una jornada en la qual aquest matí veurem com cap a l'interior de la comarca, la serralada litoral, les nuvolades van en augment, van in crescendo, unes nuvolades que podrien, fins i tot cap al migdia, primeres hores de la tarda, arribar a deixar algun xàfec, però sempre cap a aquesta zona interior de la comarca, a prop de la costa, esperem que es mantingui l'ambient assolellat. Veurem les nuvolades, però no esperem precipitacions a primera línia costanera. No descartem, però, com ja hem dit, algun xàfec a la serralada litoral. Després es desplaçaran cap al prelitoral i, posteriorment, cap a la Catalunya central i, per tant, nosaltres aquesta tarda quedarem al marge d'aquestes precipitacions. Tot això amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica, les màximes més o menys seran com les d'ahir, vents fluixos que continuaran bufant de mar cap a terra i situació marítima amb una lleugera maró a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres s'espera un temps tranquil, un temps majoritàriament estable i assolellat amb algunes nuvolades però sense precipitacions. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, mentre que pel que fa als vents en conjunt seran fluixos i continuaran bàsicament de component del sud i el sud-est. La situació marítima demà novament dominada pel marejol. Estem a les portes d'un cap de setmana en el qual en una comarca com el Maresme doncs, es fan moltes activitats. Doncs bé, hem de dir que dissabte el matí aguantarà, però amb el moment dels núvols que durant la tarda i nit de dissabte, diumenge, deixaran precipitacions en forma de xàfecs que aniran a menys cap a mitjanit del dissabte al diumenge, però durant la tarda del dissabte hi haurà pluges en molts punts de la comarca. De fet, esperem precipitacions generalitzades. Diumenge, en canvi, tot el contrari. Tindrem un temps estable, un temps assolellat, en el qual les temperatures que dissabte baixaran tornen a recuperar-se amb valors de 24-25 graus, sobretot cap a l'interior del Maresme.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus amb descans i llar.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen... El programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
2: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
1: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
3: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
1: I què fas amb aquesta?
2: Una ampolla de moscatell.
1: Una ampolla de moscatell.
3: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
1: Ah!
3: L'ampolla és buida, eh?
1: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
2: I no pot ser de llet o de whisky?
3: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa. Ah,
1: d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
3: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
1: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig de veure.
3: Bueno, sí, però no la veig.
1: Clar, perquè està dins de la cisterna.
2: De disseny.
1: Clar.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa.
2: Clar.
1: Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella.
2: Ah, sí?
1: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quins van ser els noms més posats l'any 2025 a Premià de Mar? Avui visitem el jutge de pau perquè ens ho expliqui i també les novetats de les seves funcions. Senyor Plovins, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Doncs, si vols, per fer una mica de context, expliqui'ns quines són ara mateix les tasques i les funcions que fa un jutge de pau com vostè.
5: Ara, actualment, són sobretot firmes. Molta signatura, molta. Això sí, hi ha molt de papaleo, que en diuen en castellà. I després les conciliacions. Són els dos punts més vitals que tenim en aquests moments per fer.
1: Molt bé, perquè realment, seguint l'actualitat, on ens hi vam quedar, era que els jutges de pau ara no estàveu fent aquests casaments, no?, que es feien doncs, als ajuntaments, a la part civil, que això de moment segueix igual, no hi ha novetat en això.
5: Això ho han canviat perquè... No, bueno, ho han canviat. Això no ho han ficat en la nova llei, s'ho van descuidar de ficar. I llavors resulta que els jutges de pau no podem casar. Perquè per un error burocràtic, simplement. I a l'intentar esmenar aquesta esmena, com que en el Senat hi ha una majoria d'un color polític i en el Congrés hi ha una altra majoria d'un altre color polític, no hi ha manera que es pugui portar aquesta esmena. S'està rumorejant que d'aquí 2 o 3 mesos pot ser que surti. Però d'un moment no podem celebrar casaments. Llavors, els casaments... Els pot celebrar l'alcalde i a qui delegui l'alcalde com a regidor, també. I també ho poden fer-ho una figura nova que ha sortit, que són els notaris, que abans ja ho podien fer-ho, també. I hi ha una tercera via, que no n'hem parlat encara, que és la canònica. O sigui, que si algú vol casar-se a través de l'Església, tampoc té cap problema en poder-ho fer.
1: Molt bé. Això, pel que fa als casaments, ens deies que hi ha funcions que heu deixat de fer, però per contra hi ha d'altres que esteu començant justament a assumir, no? Ara parlaves d'aquestes conciliacions que fa poc que heu començat també a tramitar.
5: Sí, sí, això sí. Aquestes en tenim, ja et dic, com que els jutjats superiors de primera instància, o sigui, dels de Mataró, que nosaltres depenem molt del jutjat de Mataró, no molt, gairebé al 100%. Llavors ens passen, o sigui, aquestes possibles denúncies que hi ha hagut, ens les passen a nosaltres per veure si a través de la conciliació podem evitar que passin totes aquestes denúncies a jutjats de primera instància, per descarregar-los de feina, perquè estan en aquests moments fer un judici a un jutjat de primera instància, estem a un any vista o dos. Qualsevol delicte, doncs, de furs, del que sigui. Clar, llavors, aquesta és una de les feines noves que ens ha tocat fer a través de les conciliacions, que a mi m'agrada molt, perquè, esclar, intentes, si ho arregles, poses en els dos contraients que estan l'un contra l'altre, doncs, a part de que amb ells els hi treus, els alliberes d'una... no deixa de ser una càrrega, doncs, que hagis d'anar a fer un judici.
1: Quantes en feu ara de mitjana mensualment des que vau començar a fer-ho, ara ens deies, fa 3 mesos, aproximadament?
5: Aproximadament en fem una mitjana de 7 o 8 cada mes.
1: I quines són les temàtiques, perquè la gent a casa ens entengui, de què poden ser aquestes conciliacions?
5: N'hi ha de tots tipus, vull dir, de tots colors. La majoria són disputes veïnals, d'aquestes n'hi ha molts. D'altres són gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Us explico aquest cas, perquè aquest cas n'hi he viscut bastants. I són gent que se'ls va morint la família, es van fent grans, i llavors tenen una casa de poble, doncs, que de 3 o 4 habitacions, com són la majoria. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes, normalment sempre solen ser senyores, en aquest cas, lloguen el pis per una habitació. I el problema el tenim aquí. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer, ni es firmen les pòlisses que s'han de firmar. I llavors es troben que aquella persona que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure. Per dues raons. Primera, perquè ja estava d'una manera il·legal, i segona, perquè no tenen cap força jurídica per poder-ho fer. Llavors, aquí entren les evidències, entre les conciliacions. Si això ho podem resoldre, doncs molt bé. Però si no...
1: Molt bé. S'està aconseguint l'èxit per això? És a dir, s'estan resolent prous d'aquestes conciliacions?
5: Sí, podríem dir que hi ha una mitjana del 50% que es resolen.
1: Molt bé, molt bé. Tornant als casaments, i ara parlem també dels noms i dels naixements, que també volem comentar amb vostè les dades, troba a faltar el casar gent aquí a Premià de Mar?
5: Sí. Oh, i tant. Jo m'agradava molt fer els casaments. Jo agafava l'expedient, me'l mirava, el repassava, aviam, aquesta persona on t'ha nascut, aquesta persona, si és originària de Premià, amb qui es casa, bueno, etcètera, doncs. I llavors sempre procurava fer-los un sermonet. Pues ja ho sé, que això és una mica l'antiga, però també jo he observat que en línies generals agradaven a la gent, no? Personalitzar molt el casament amb els dos nuvis, en aquest cas.
1: I creu que ho tornarà a fer abans de que deixi de ser jutge de pau? Confien que torni a passar això?
5: Home, jo crec que hauria de tornar a passar, sí. Jo conec molts jutges de pau de la comarca, i el que més els agrada fer, de fet, són els casaments.
1: Molt bé, molt bé. I pensa justament en jubilar-se, en deixar de ser jutge de pau, o vol continuar-ho sent encara un temps més?
5: No. Jo ja acabo, d'aquí un any i mig acabo el meu mandat, i precisament ahir em van trucar des de l'Associació de Jutges de Pau de Catalunya, que ha degut als anys que porto, i que ja m'han preguntat si volies... Doncs faran un petit homenatge, no sé quan, m'han dit per l'octubre, quan ho sàpiga ja us ho diré, en tot cas, per tots els jutges de pau que ens retirem ja de la nostra tasca. Jo porto 15 anys fent-ho, I la veritat, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt, sobretot, ajudar la gent, perquè una de les coses que també fem... Abans, aquestes conciliacions, que ara són oficials, abans les fèiem no oficialment. I en aquest despatx he tingut aquí cada drama, cada déu-m'hi-do.
1: Sí, Amb això, amb tots aquests anys, ja 15 anys, encara doncs, amb la vista ja posada al final del seu mandat, hi ha algun record o algun moment, segur que hi ha molts, però algun que recordis especialment, que pogués resumir la seva feina com a jutge de pau?
5: Sí, com es recordo... I no per ser bonic, sinó doncs anar a fer un casament d'unes persones que estaven doncs morint-se, en aquest cas. No? I recordo d'una que vaig anar... N'he fet 5 o 6 d'aquests postmortis que en diuen. Vaig anar a fer el casament a les 12 del migdia d'avui, per exemple, i demà al dematí la persona, la senyora, en aquest cas, una senyora jove d'uns 40 i escaig d'anys, doncs ja era morta.
1: Tornant de nou a les dades que, de fet, volíem comentar amb vostè, aquests naixements, aquestes altes i aquests noms, ens explicava abans que aquestes dades doncs, ara es recullen a través de la UOC, de l'Ajuntament, però igualment no volíem perdre l'oportunitat també de comentar-les amb vostè.
5: Molt bé, les dades que jo sé són naixements del 2025. En total, 173 casaments. Ai, perdona, naixements. Dels quals hi ha una diferència de 102 nois i 71 dones. Aquí hi ha una diferència molt... Normalment era molt més parella, això, molt més ajustat. Hi ha gairebé 30 i pico de diferència. I els noms més posats són en els nois Luca, Marc i Mateu. Tres cada un. I amb les noies, la Júlia i la Candela. Tres també cada un. I els casaments que s'han fet
1: sí.
5: A través dels regidors, alcaldes, són 130 en total, o sigui, una mica més que l'any passat. O sigui, els naixements més o menys són parells amb els del 2025.
1: Amb això, amb els noms aquests que ara ens deia, s'assemblen o es repeteixen de quan vostè el recollia o hi ha alguns que despunten com a nous?
5: L'únic que repeteix i surt cada any és el de Marc, amb Marc. Els nois. I amb les dones, la Júlia. En nom de Candela és la primera vegada que...
0: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. A més, el passatger positiu, que va ser evacuat per tenir sintomatologia, està traslladat finalment a Amsterdam. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. La Natàlia Rodríguez, investigadora d'ICE Global i metge també de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha explicat avui a la xarxa que es tracta d'un cas excepcional i, per tant, les mesures també ho són.
7: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient, no?, el que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites.
6: Avui al migdia, de fet, està previst que la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. I pel que fa a la mobilitat normalitzada, ja la circulació a la B10, afectada per una avaria, i també la 2 a Sant Feliu de Llobregat, que ha estat afectada en aquest cas per un accident. A banda, continua tallada també la GI 642 a Rupià per un accident... I, de fet, s'hi dona pas alternatiu i també hi ha retencions encara habituals a la P7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps inestable. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral, que deixaran nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
8: El Centre Cívic de Premià de Mar acollia divendres la presentació de la campanya Un passeig pel Maresme contra l'edatisme que ha posat en marxa el Consell Comarcal contra les discriminacions per edatisme, una campanya de conscienciació que se servirà sobretot del suport gràfic i que ho farà a partir del personatge de la Dominga, una anciana creada per la il·lustradora Elisabet Justícia, que reivindica sense filtres els drets d'aquest col·lectiu. La setmana passada, la consellera comarcal de Drets i Serveis a les Persones, Marta Passet, en parlava a l'Ona Maresme d'aquesta casa.
9: Moltes vegades, quan estem fent d'alguna manera aquest edatisme, el que estem fent és minvant la capacitat que tenen les persones grans per decidir per elles mateixes. El que intentarem fer amb aquesta campanya és posar el focus a que existeix aquest edatisme i com moltes vegades accions que nosaltres fem, que són normalitzades, que pensem que el que fan és ajudar les persones grans, el que estem fent és el contrari.
8: Després d'aquesta presentació, ara la campanya es farà present als 23 municipis maresmencs que hi col·laboren i el 4 de maig també es presentarà a Calella. Van ser a l'acte la mateixa Marta Passet, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal Rafa Navarro, la regidora de Gent Gran de Premià de Mar Imma Morales i el conseller comarcal i tinent d'alcalde Pep Ripollès, també hi era la il·lustradora Elisabet Justícia.
10: Premià Mèdia, informació.
11: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
13: Bon dia, sardanistes. Una setmana més aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, el programa sardanista a Premià Mèdia. I les fa arribar a casa dels nostres oients a la freqüència 95.2 de modulada del dial del vostre receptor i també al portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon o el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Exacte, ja anirem dient els números que els nostres oients han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules que obren el programa d'avui, com el de cada dijous i dissabte, que el fem en directe, ja que és dijous, diem allò de...
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: El mercat ja el tenim muntat, ja fa una estoneta que està en funcionament. I nosaltres en aquest taller també farem funcionar les sardanes. I després ja ens podrem cruspir l'arròs.
1: Sí, farem funcionar les sardanes a Premià Mèdia, a les ordres del company Carles Soler, que el tenim controlant la taula de so i les línies telefòniques. Bon dia, Carles.
2: Moltes gràcies, Carles. I avui aquí a l'estudi, posant-hi la veu, hi som el duo dinàmico de sempre, és a dir, l'amiga Maite Llatjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Maite, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia a tothom. Encarem el programa número 835 de Fem Rotllana. Les dues primeres sardanes d'avui són de la llista de les sardanes arrelades a la vida dels sardanistes de Corbera de Llobregat, la Mercè Herrero i en Josep Sunyer, que, de fet, la vam passar la setmana passada, però van quedar per escoltar...
2: Sí, per manca de temps, sí. Van quedar aquestes dues.
1: No teníem més temps. Mm-hmm. La primera és una joia sardanista del mestre Manel Saderra, que és somni, i per la seva presentació ens diuen el següent. Records que quan vaig començar a ballar a la colla Somni de Barcelona, era l'any 1970... ens la presenta tot seguit la Cobla de Cambra de Catalunya. Somni.

0: Acabem d'escoltar Somni, de Manel Saderri Puigferrer, estrenada l'any 1945 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla de Cambra de Catalunya. Una obra que ens van apuntar a la seva llista de sardanes que sempre porten a sobre els amics Mercè i Josep de Corbera de Llobregat. I podem anunciar que a la Vila de Gràcia hi ha el 70è aplec de la sardana.
1: Olé.
0: A Gràcia, això és dissabte, dia 9, a partir de les 5 de la tarda, amb les cobles Juvenil de Sabadell, Mediterrània i Sant Jordi. Això es fa a la plaça d'en Joanic de Barcelona, a Gràcia.
1: Molt bé. Sí,
0: i
1: sí.
0: També recordar que tenen els telèfons oberts tot el programa. Poden trucar, passar en directe i fer les peticions que vulguin. El 93-752-2544, telèfon del directe. I si ho volen fer amb un WhatsApp de text o de veu, ho poden fer al número 649-198207.
1: Exacte. I recordar que heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també per internet,

0: al portal web premiadamar.cat i feu cas en Joan. Truqueu al 93 752 2544. Uh-huh. Val?
1: I també tenim un correu electrònic, Maite.
0: Sí, el femrotllana@hotmail.com.
1: Mira si en tenim de coses, eh?
0: Tenim
1: portes d'entrada al programa, el que vulgueu. Tot. Bé, i el que hem de fer és continuar endavant i també podem informar que estem fent un curset per ensenyar, per aprendre o per perfeccionar a ballar sardanes. Ho fem a l'Amistat cada dimecres de 7:45 a 8:15 a la sala de dalt de tot, sala dels miralls de l'Amistat. I ara escoltarem una altra sardana que va quedar pendent també la setmana passada, Maite.
0: Doncs sí, la sardana que ens apunten els amics, en Josep i la Mercè, és Gelosa, de Manel Saderra i Puigferrer. Mm-hmm. I ens la presenten tots tot dient...
1: Esperem, potser millor atendre els oients que no s'hagin d'esperar.
0: Ens volen saludar, sí. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, la Rosa.
1: Sí, digues.
2: Escolta, vull demanar una sardana per... Una neta i un fill, que sí. Fan anys.
1: Sí.
2: La neta fa 20 anys, la Judit, i el Xavier fa 58.
0: Molt bé.
1: El fill es diu Xavier, 58, sí. I la neta, 20.
2: Sí, Judit.
1: Sí, sí, que són 20 anys, un número rodó, eh?
2: Sí. Escolta'm, Joan, ja ha sigut àvia o què?
1: No, encara no.
2: Bueno.
1: Encara no.
2: Bueno,
0: arribarà. Falta poquet,
1: no falta
0: poquet.
1: Res, perquè em sembla que ja està la cosa... Però bueno, escolta, qui mana és el que està dintre la panxa.
2: Sí, quan vulgui sortir, sortirà.
1: Exacte, exacte.
2: Què anava a dir? La nena els fa, la Judit els fa el dia 13 i el meu fill els fa el dia 16. Bueno, és igual. Vull
1: 13 i 16, bueno, sí, ho faríem la setmana que ve, això.
2: Sí, ja m'ho penso, vale.
1: Sí, perquè això la setmana que ve seria el dia 14. Sí, està bé, estrem al mig.
2: No passa res, no passa res.
1: Molt bé. Alguna sardana en particular?
2: Sí, el sol tiró de la cardina.
1: Molt bé. Doncs ho tenim apuntat.
0: Vale. Molt bé, Rosa.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu.
1: Gràcies. Mira, més oients que algú volen passar
0: més?
1: Per antena.
0: Sí,
1: veus?
0: Hola.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Hola, Salvadora, digues.
3: Sí, a veure, que en tinc alguna per avui.
1: Que avui sí.
0: Sí.
1: Ah, sí, bueno, tens dues, la Gresca, Tabola i Vall de Rams, i la Moreneta.
3: Sí, sí, per aquí, sí, per Montserrat, sí.
1: Per les Montserrats i l'altra...
3: I les altres?
1: A veure, que hagi fet memòria. Per la Magalí i per en Josep.
3: I en Josep, ah, sí. Així, sí. Bueno, però t'haig de demanar el dia 22...
1: Sí.
3: D'aquest mes.
1: Sí.
3: La meva jove.
1: Sí.
3: La CC.
1: Sí.
3: Que és el seu aniversari.
1: Sí.
3: En Josep Castro, aquest novembre, en Sant.
1: Ah, sí. Molt bé.
3: Bueno, espera't, que en tinc una altra, que també fa aniversari.
1: Molt bé.
3: El dia 30.
1: El 30 de maig, sí.
3: Sí, el meu net Adrià.
1: Adrià.
3: 19 anys.
1: Sí.
3: I el meu fill Jaume, el 31.
1: Sí.
3: Em fa 50 i pico, ara m'acordo.
1: No passa res, no passa res.
3: Bueno, no.
1: És l'aniversari, digue'm que és l'aniversari i ja està.
3: És l'aniversari d'en Jaume i de l'Adrià.
1: Sí.
3: Que són tiet i net.
1: Sí, sí, sí.
0: I nebot.
3: Bueno, exacte. Pic, repic i nebot, sí.
1: Pic, repic i repicó.
3: Sí.
1: Molt bé. D'acord, doncs ho tenim apuntat.
3: Sembla que ja ho tinc apuntat tot.
1: Escolta una cosa. Una la faríem el dia 21, d'acord?
3: Ah, que seria la vigília,
1: de la CC, sí. I l'altre el deixaríem pel 28, d'acord?
3: Bueno, d'acord.
1: 21 i 28, ja ho tenim apuntat, ho tindré en compte.
3: 21 i 28, molt bé, ara m'ho
1: haig jo. Perfecte, moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu. Doncs bé, continuem.
1: Amb la Gelosa.
0: Sí, estàvem, sí, que és de Manel Saderra i Puigferrer, i ens la presentaven el Josep i la Mercè dient que en record del nostre pare Fermí Herrero, sardana que li encantava escoltar, interpretada pel nostre amic Josep Gisbert Vila, qui fou tenorista de la Principal de la Bisbal. Doncs gaudim d'aquesta obra, Gelosa, de Manel Saderra, amb la Principal de la Bisbal.

0: escoltar Gelosa, de Manel Saderra i Puigferrer, estrenada l'any 1950 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla principal de la Bisbal. Aquesta era l'última sardana que ens feien constar a la llista de sardanes de la seva vida la parella de sardanistes de Corbera de Llobregat, el Josep i la Mercè, a qui els hi agraïm moltíssim la seva col·laboració al programa sardanista de Premià Mèdia Fem Rotllana.
1: Clar que sí.
0: Una gran llista d'aquest que ens han... Sí, sí. Que ens han proporcionat i gran, molt bones sardanes.
1: Boniques
0: que hem escoltat.
1: Boniques totes, sí.
0: De la seva mà. Bé, també informem que dissabte, dia 9, a 7:45 del vespre, hi ha una ballada de sardanes a Mataró, al pati del Cafè Nou, amb la cobla Ciutat de Granollers. I recordeu que teniu el vostre telèfon, el nostre telèfon, obert per tots vostès, que passeu, marqueu-lo, passeu per antena, aquí en directe i feu les vostres peticions. És el 93-752-2544. O també fer-ho a través d'un WhatsApp de text o de veu, al número 649-1982-07.
1: Exacte. I a continuació escoltarem una altra de les sardanes seleccionades pels Premis Preludi 2025.

aquesta sardana que es va... Aquesta sardana, escoltem, l'obra que es va classificar, és en el capítol 6 i en la modalitat Premi Musical. És una sardana del contrabaixista, el sallarenc Joan Druguet, i ens l'ofereix la cobla La Llobregat, quan no es troben les paraules.

0: Bé, doncs acabem d'escoltar Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet i Sallent, estrenada el dia 10 de març de 2025 al Teatre L'Aliança del Poble Nou. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat i aquesta sardana és dedicada a en Josep Antoni Sánchez, un dels
1: fundadors
0: de la cobla Sant Jordi, sí. I també va ser intèrpret de tenor durant molts anys d'aquesta cobla. Seleccionada al capítol 5 dels Premis Preludi de la categoria musical.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Perfecte. I què, anem cap a Gràcia, Maite?
1: Sí, recordem això, que aquest serà aquest dissabte, dia 9, a les 5 de la tarda, hi ha aquest 70è aplec de la Sardana de Gràcia, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mediterrània. Uh-huh. És a la plaça d'en Joanic. Això serà allà, a Gràcia.
0: A Gràcia, a partir de les 5 de la tarda.
1: Molt bé. I truqueu, sisplau, al 93-752-2544 o escriviu un correu al femrotllana@hotmail.com. I escoltem més sardanes demanades pels nostres oients i, en aquest cas, una que dediquem a la memòria de la nostra amiga, la Dària Ferrando. Moltes van ser les peticions per dedicar-li una sardana a la Salvadora Coraupera, a l'Enric de Mollà, a la Maria Rosa Andreu, una iniciativa de tots els nostres oients, que sempre la trobarem a faltar. I la Maria Rosa ens va proposar la sardana del compositor lleidatà establert a Sabadell, Joan Jordi Beumala, i que escoltem tot seguit interpretada per la cobla Bisbal Jove, Compassos d'agraïment.

0: Maite, hem escoltat compassos d'agraïment, que ara direm més d'informació, però tenim a l'Enric de Mollà, que s'està esperant al telèfon.
1: Ah, doncs, Enric, bon dia.
0: Bon dia. Bon dia, què tal?
2: Molt bé. Estic aquí amb un dia de sol. Estic ara a Vilafranca del Bierzo.
0: Que molt
1: xulo.
0: Bé.
2: Sí. I dic, mira, he ficat aquí... Em va arribar un missatge que diu que els de Ràdio Premià fan un programa de sardana. Dic, ah, i connectarà.
0: Sí,
1: va, provem.
0: Sí, són aquells dos pesats que cada dijous aquí a la ràdio, amb aquells dos pesats.
2: I aquí amb l'Inda, exacte. I dic, mira, va, connectem. Ara estem aquí per esmorzar a l'Hotel Casino de la Plaça Major, amb els companys.
1: Que maco.
0: Molt bé, perfecte.
2: Arribem dissabte a Santiago, i llavors el diumenge al vespre arribem aquí a Barcelona, o sigui que també em perdo a la pleca aquí amb els companys de Gràcia.
0: Sí, sí, perquè és dissabte, sí, clar.
1: Tot no pot ser, eh? Tot no pot ser. Ara, aquesta zona que heu fet ara, que és aquella més sequeta, està molt mona, eh? També és complicat. Ara ja esteu cap allà a Lleó, no?
2: Sí, ara ja he passat Lleó, sí, a Pontferrat ens hem dormit avui, ara estem aquí. Aquí, a Vilafranca del Bierzo, sí, ara.
1: Molt bé.
2: Ara anem a pujar 200 muntanyes per aquí. Molt bé.
1: Clar que sí.
2: Però jo aquí recordant, enyorant les sardanes de per aquí, vaig perdre l'altre dia allò de Santa Perpètua.
0: Sí.
2: Però bé, tornarem.
0: Els hi vaig donar el teu encàrrec, eh?
2: Molt agraït, Joan.
0: Sí, sí.
2: Vinga, doncs, aquí, del Ficant Sardanes, i anem escoltant per aquí, pel barri aquest.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Vinga.
0: Que vagi molt
1: bé. Que vagi molt
0: bé el viatge.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Veus? Des de Vilafranca del Bierzo, a la província de Lleó.
1: Sí, el Lleó, això és allà, Lleó.
0: I que se'n recordin de nosaltres, ens truquin, tot això és el que ens fa... Ens dona forces per continuar, Maite.
1: Clar,
0: continuar.
1: Sí. És molt xulo.
0: 835 programes més, almenys.
1: És molt gratificant.
0: Exacte, i tant
1: que sí. Xulo, sí.
0: Bé, havíem escoltat Compassos d'agraïment d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, estrenada a Sant Sadurní d'Anoia durant el 16è aplec el dia 27 d'abril de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Bisbal Jove. I aquesta sardana és dedicada a Francesc Manaut, que és el president de Sabadell Sardanista, dels Amics de la Sardana de Sabadell.
1: Molt bé.
0: Nosaltres l'hem dedicat a la memòria de la nostra amiga Dària Ferrando, que la trobarem a faltar sempre.
1: I tant.
0: Bé, i recordar també o informar que dilluns, dia 11 de maig, a 6:45 de la tarda, hi ha Festa Major de Sant Anastasi a Badalona. I per això fan una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa a la plaça de la Vila, de Badalona.
1: Veus.
0: Vinga, i apunteu-vos també, diumenge 17 de maig hi haurà ballada aquí a Premià
1: de
0: Mar.
1: Això aquí a casa.
0: Exacte, ja us ho podeu apuntar en les vostres agendes. Diumenge, dia 17 de maig, a partir de 12:45 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Això. I ara escoltarem una sardana demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora, que volia dedicar una sardana als seus nets, a en Josep i la Magalí. Però una altra trucada.
0: Sí, sí.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, què tal?
3: Soc la Maria Rosa.
0: Sí,
3: Maria
0: hola, Rosa, bon dia. Sí.
3: Gràcies per la sardana.
0: No, home, més faltaria. Home.
3: Perquè la Dària la portarem sempre al cor.
0: Sí, i tant.
3: La portarem sempre al cor.
0: Sempre, és que...
3: Bueno, és que ens assentem... Mira, quan feu... Ara estàs dient que farà una sardana el dia 22, una mica una... de plec.
0: No, una ballada el dia 17.
3: Bueno, el dia 17.
0: Sí.
3: Bueno, doncs a mi m'agrada baixar.
0: Sí.
3: Ens assentem allà, un ratet, ve la Lluïsa, la meva germana, l'altra,
0: sí,
3: l'altra.
0: Sí, sí, sí.
3: Ens assentem allà i diem, és que és l'única vegada que veiem gent de Premià.
0: Sí.
3: És que t'ho juro, és que a vegades vas a la Gran Via de la carretera de Vilassar a la carretera de Premià de Dalt, i no veus a ningú de Premià.
0: Els pobles s'han fet grans i...
1: Home, hem crescut molt.
3: Nosaltres ens assentem allà i estem la mar de xícheres. Perquè mira, fulana, oh, quant de temps, ens saludem, oi, l'altra, la Lluïsa, oi, mare de Déu. I, bueno, i dedicar una sardana per totes aquestes persones que ens continuem veient.
1: Clar que sí, per molts anys.
3: Pues la Gràcia de Tiana. De la Montse Navarro.
0: La Gràcia de Tiana, molt bé.
3: Val, Joan?
0: Doncs ho tindrem en compte i ho farem la setmana que ve.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: A tu, adéu.
0: Bon dia.
3: Adéu.
0: Bon dia. Doncs anem doncs, per la sardana de la Salvadora.
1: Sí, que és per, està dedicada, a, ella els vol dedicar als seus nets, el Josep i la Magalí, que celebren el seu aniversari aquests dies, en Josep el dimecres dia 6 i el Magalí, i la Magalí, perdó, el 7. I per aquesta dedicatòria, la Salvadora ens va demanar la sardana del compositor e intèrpret de flabiol barceloní, en Jordi León, que ens ofereix tot seguit la cobla principal del Llobregat, Gresca, Tàbola, Tàbola i Vall de Rams.

0: La sardana que acabem d'escoltar és Gresca, Tabola i Ball de Rams, de Jordi León i Royo, estrenada a Prats de Molló el dia 16 de juny de l'any 2019. L'hem escoltat en aquesta ocasió per la cobla principal del Llobregat, demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que la volia dedicar al Josep i la Magalí, pels seus, els seus nets, que celebren el seu aniversari ahir, dia 6 de maig, i avui mateix, dia 7 de maig. Per molts anys a tots dos. A veure, hem de tenir en compte que si ens escolteu el dissabte ens referim a les dates de dimecres 7 i dijous 8 de maig, eh? Bé, recordeu, dissabte dia 9 de maig a un quart de 8 del vespre hi ha una ballada de sardanes a Mataró, al pati del Cafè Nou, amb la cobla Ciutat de Granollers. I tenim el telèfon obert per tots vostès, el telèfon del directe, 93-752-2544. Marqueu-lo i passeu en directe i feu les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un WhatsApp de text o de veu al número 649-19-82-07.
1: I ara escoltarem una sardana que la nostra amiga, la Salvadora Graupera, també vol dedicar a les Montserrats, que fa pocs dies celebraven el seu sant, especialment a la Montserrat Serra, la Montserrat Bona Musa i la Montserrat de Vilassar de Mar. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del compositor barceloní, l'Antoni Carceller, i que escoltem interpretada per la Cobla Barcelona. És la Moreneta.

0: És La Moreneta, la sardana que acabem d'escoltar, escrita per Antoni Carceller i Tosca, estrenada el mes d'abril de 1947. L'hem escoltat per la Cobla Barcelona. Demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que l'ha dedicat a les Montserrats, especialment a la Montserrat Serra, la Montserrat Bonamussa i la Montserrat de Vilassar de Mar.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Molt bé, doncs recordeu que encara tenim uns minuts aquesta primera hora perquè pugueu marcar aquest telèfon, que em sembla que ja l'ha marcat algú, el 93-752-2544. I recordar aquest 70è aplec de la Sardana de Gràcia. Això és dissabte, dia 9, a la tarda, a les 5, amb les cobles juvenívoles de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània, a la plaça d'en Joanic, de Gràcia.
2: Sí, senyor.
0: I fem passar...
2: truquen,
0: sí, fem passar aquest oient. Bon dia!
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Hola, Teresa. Què diu la Teresa de la Garriga?
3: Bon dia, Maite.
2: Hola, bon dia, Teresa.
0: Què tal? Com bon va dia. Per aquí?
3: Pues mira, aquí barallant amb els gats, jo.
0: Bueno, té uns quants, la Teresa.
3: Sí.
2: Són molt macos, els gatots.
3: Quasi tindré un equip de futbol.
0: Molt bé. Perfecte. Digues, digues.
3: Escolta'm, avui que sou paraigües, perquè he estat cantant aquesta de La Moreneta...
0: Ah, ja.
2: Hola.
3: Sí, sí. Com que tinc una vista de la Salomé, doncs mira, me les ho sé.
0: Ja, claro. Esclar, esclar.
2: Ja dèiem uns nuvolots
0: sí,
2: per
0: sí, aquí. Sí, baixaven de la Garriga, per cert. Dic, mira, d'aquí del Vallès venen uns núvols que... Dic, la Teresa deu estar cantant.
3: Sí, doncs pues mira, avui ho estava fent i calla, ja.
0: Bueno, molt bé. Escolta'm, ara la primera de la segona hora tenim la Vanera, eh?
3: Sí, sí.
0: Molt bé.
3: Mira, que ara s'ha d'anar passant al cel.
2: Ah.
3: Ai. Sí, que volia demanar... Ah, escolta, mira, jo sé que podria no haver el compte. Aquella la cançó de la Núria Feriu, Les Caramelles, aquesta la podries posar
0: les,
3: o no?
0: Les Caramelles, sí, sí podíem posar-la, tant. Sí.
3: No, si no es va bé, poseu no, una...
0: Sí, igual, sí, sí. Sí, sí, em sembla que la tenim i la posaríem la setmana que ve en lloc d'aquí de les Havaneres.
3: Ah, bueno,
0: d'acord, vale. Sí, sí, al començament...
3: Però no, Joan, no els vull fer anar malament,
0: no,
3: eh?
0: No, no, que no passa res. Al començament de la segona hora la posem, Teresa.
3: Perfecte.
0: D'acord?
3: Bueno, us dedico aquesta cançó per tots, per tota la gent, la gent que escolta Premià de Mar,
0: sí.
3: Per vosaltres, per en Carles i per la Dània, no, es deia?
0: La Dària, Dària sí. Es deia, sí.
3: L'Ària, això.
0: Sí, que ens feia les poesies, sí.
3: Ah, exacte, sí. Doncs per tothom.
0: Molt bé. Doncs,
2: moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Teresa.
3: Per la gent més maca de la ràdio.
0: Sí.
2: Home!
0: Ho intentem. Sí, no, si ho logrem, sí. No ho sé, però que ho intentem, això segur.
2: Amb diferència, Teresa.
3: Que se'n fa llarg el dijous, eh?
0: Vai.
3: Perquè el dissabte és per no escoltar-me.
0: Veus? Mira, això sí que és fidelitat, eh?
3: Sí, home, sí.
0: Moltes gràcies, Teresa.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: D'acord, doncs. Moltes gràcies. Una abraçada.
3: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Bon
2: dia, adéu.
0: Molt bé, doncs. I a continuació atendrem la petició de la nostra oient de Vilassar de Mar.
2: Vale.
0: Sí,
2: sí, la Montserrat.
0: Sí.
2: Que ens va demanar la partitura del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Mas, que ens interpreta tot seguit la Cobla Marina.
0: Que la vol dedicar a tota la família.
2: A tota la família, els que hi ha, els que vindran, a tots.
0: I quina és?
2: L'Andalet de Premià.

0: escoltant aquest andalet de Premià, ens hem d'acomiadar aquesta primera hora, Maite,
1: sí,
0: perquè
1: ja no tenim rellotge, més temps.
0: El rellotge, això no el pots aturar, no, el podem aturar. Doncs moltes gràcies, Maite, per la teva col·laboració.
1: I a tots els oients, i, bueno, que sou tots molt macos.
0: Molt bé.
1: I fins la setmana que ve, que jo hi tornaré.
0: Exacte.
1: Però ara me'n vaig. I
0: però diem
1: aquella
0: allò,
1: cosa.
0: Que no marxin gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, de fet, els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i també més finançament. Escoltem l'Àngel Zaro i la Belén, educadores de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona, en declaracions avui a la xarxa.
2: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
3: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això, doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat, i també serien les coses bàsiques que necessitem.
2: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
1: Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives. I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari Fernando Clavijo reuniran a Madrid. Segons ha informat avui el govern, per avui hi ha programades fins a 8 reunions diferents per abordar aquesta situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, tal i com han anunciat avui el Ministeri d'Interior. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GS-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. A banda, un altre accident, en aquest cas a l'AP-7, a Parets del Vallès, provoca també retencions de fins a 6 quilòmetres de cues. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments continuen els retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també els trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però després de la intervenció dels seus dispositius es van trobar a altres casos.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: El Premià de futbol femení goleja el Cué al filial del Martinenc per 6-0 i suma 3 punts vitals per seguir a primera divisió. Georgia va aconseguir el gol més ràpid del curs, obrint la llauna al minut 1 i ampliant-la fàcil. Als 13 minuts, l'equip ja guanyava 3-0 i als 10 minuts de la segona meitat ja havien tancat la golejada. A la Lliga li queden només 2 jornades i l'equip respira. Tenen 29 punts a 2 de la desena plaça, un fet que reforça el bon moment de forma i també la bona feina de les últimes setmanes. A més, també és el segon partit que deixen la porteria a 0. El proper cap de setmana l'equip visitarà el Vic, que és l'equip que tenen just per sobre, amb els mateixos punts. Jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
4: Premià Mèdia. Informació. Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
7: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada sardanista que es fem rotllana. Estem servint aquesta edició número 835. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, a la repetició. Sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i també pel portal web premiamedia.cat. I en aquest lloc web de Premià Mèdia hi podeu trobar tots els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivox.com. posant en el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. Diuen que la música amaga missatges. Doncs la que escoltarem ara segur que en porta i molts de missatges per tots nosaltres. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.

0: Exacte. Tot seguit escoltarem una verera que ens va demanar la nostra oient de la Garriga, la Teresa Senyer, amb qui hem parlat abans de les notícies de la xarxa, i que la volia dedicar a la seva amiga de Tona, la Montse. Aquí saludem també des de Premià Mèdia. La Montse ja sap que també té aquí a casa seva, si vol trucar i donar-nos el seu parer, el 937522544 és obert per ella també, per la Montse de Tona. El grup Barcarola ens ofereix la venera escrita per Josep Maria Roglan, la part musical, i per Antoni Carrau, la lletra. Porta el títol de La meva àvia.
1: Quan per anar a la guerra de Cuba el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'avi esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava amb veu trencada una cançó.

Acabem d'escoltar aquesta havanera amb música de Josep Maria Roglan i lletra d'Antoni Carrau, La meva àvia, interpretada pel grup Barcarola. Una magnífica havanera que hem dedicat a la Montse de Tona, de part de la seva amiga la Teresa Senyer de la Garriga, tot cursant un encàrrec que hem rebut aquesta setmana i amb la que hem obert l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim aquest telèfon a disposició de tots vostès, el telèfon del directe, marqueu-lo i passeu aquí en directe i feu les vostres peticions, que és el 93-752-2544. També podeu fer-ho a través d'un WhatsApp, una nota de veu o de text, al telèfon 649-19-82-07. Bé, com sabeu, aquesta temporada demanem als nostres oients que ens diguin quines són les sardanes que tenen arrelades a la memòria o al cor per un motiu o altre. I aquesta setmana ens ha enviat la llista la sardanista premianenca Marta Ventalló, que comença la seva llista amb la sardana 50 plecs a Gràcia, del músic i compositor Jordi Paulí, que en el seu dia també ens va enviar la seva llista de sardanes arrelades. Bé, la Marta, en la presentació d'aquesta sardana, ens diu: primer de tot, dir que triar unes quantes sardanes és molt i molt difícil, perquè n'hi ha moltes, moltes que m'agraden, però ho intentarem. I la Marta, amb el seu lligam, naturalment, amb la Vila de Gràcia, diu que he començat per recordar l'època en què formava part de l'organització de l'Aplec de Gràcia al costat del meu pare, on m'ho vaig passar molt bé. Doncs escoltem aquesta sardana 50 Aplecs a Gràcia de Jordi Paulí amb la cobla Juvenívola de Sabadell i la cobla Sant Jordi de Conjunt.

Acabem d'escoltar la sardana 50 a Plecs a Gràcia, un enregistrament en directe a la plaça mateix de Jordi, Paulí i Safont. Aquesta sardana es va estrenar a la Plec del Parc Güell de Barcelona el dia 14 de maig de 2006. És a dir que molt aviat, la setmana que ve, farà 20 anys aquesta sardana ja. L'hem escoltat de conjunt per les cobles Juvenívolo de Sabadell i Sant Jordi. Són sardanes arrelades a la vida personal de la sardanista gracienco premianenca, no sé si està ben dit, Marta Ventalló. Vinga, recordeu que teniu el telèfon per vosaltres aquesta segona hora, fins que uns 3/4 d'hora encara queden de programa, per marcar-lo, passar per antena i fer les vostres peticions, que és el 93-752-2544. També podeu fer-ho a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. Bé, i continuem endavant repassant la llista de la compra de sardanes de la nostra amiga Marta Ventalló. I a continuació ens proposa la sardana Palafrugell i Tamariu, de Conrad Saló. I per la seva presentació ens diu: continuo amb una sardana d'un gran compositor, en Conrad Saló, perquè em recorda quan de jove anava a molts aplecs, festes majors i ballades. Doncs res, escoltem-la, interpretada per la cobla principal de la Bisbal, Palafrugell i Tamariu.

La cobla principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Palafrugell i Tamariu, de Conrad, Saló i Ramell. Són sardanes que sempre porta en un raconet del cor la nostra amiga sardanista Marta Ventalló. Bé, i informem també d'aquesta ballada dilluns, dia 11 de maig, a 6:45 de la tarda. És la festa major de Sant Anastasi de Badalona, a la plaça de la Vila de Badalona, amb la cobla Ciutat de Terrassa. Bé, i a continuació, la Marta ens apunta la sardana Els primers 100 anys, d'en Joan Lluís Moraleda, i en la seva presentació ens diu el següent. També m'agrada molt aquesta sardana que es va estrenar pel centenari de la cobla La Principal de la Bisbal. Doncs és veritat, no en parlem més. Escoltem-la interpretada per la cobla Principal de la Bisbal, Els primers 100 anys.

0: Acabem d'escoltar la sardana Els primers 100 anys de Conrad Saló i Ramell, de Joan Lluís Moraleda i Perxacs, estrenada aquesta sardana l'any 1988 i dedicada al centenari de la cobla principal de la Bisbal. L'hem escoltat per la mateixa cobla principal de la Bisbal. Sardanes arrelades a la vida de Marta Ventalló, sardanista premianenca.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Bé, anem recordant aquest telèfon que tenim del directe, si voleu marcar-lo i passar en directe, és el 93-752-2544. També podeu posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com. I anem recordant aquesta, ja que parlem de l'amiga Marta Ventalló amb lligams a Gràcia, d'aquest 70è aplec de la Sardana de Gràcia a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Això és dissabte a la tarda a partir de les 5 de la tarda. Bé, i la nostra protagonista d'avui ens proposa a continuació escoltar la sardana Manel, del compositor de Tortellà, Marcel Sabater. I per la presentació d'aquesta obra ens diu el següent. La següent és una sardana recent i que està dedicada al mestre Puigferrer, un altre compositor que m'encanta. Doncs escoltem-la, interpretada per la cobla principal del Llobregat, Manel, de Marcel Sabater.

0: Acabem d'escoltar Manel, de Marcel Sabater i Reixac. Aquesta sardana es va estrenar el dia 20 d'octubre de 2024 durant les festes de Sant Martirià a Banyoles. L'hem escoltat per la cobla principal del Llobregat i és dedicada a Manel Saderra i Puigferrer i va ser finalista i va la sardana de l'any, del Premi Sardana de l'any, finalista d'aquell any, i va tenir el Premi Accèssit a la Crítica. Sardanes imprescindibles a la vida de la Marta Ventalló, gran sardanista de Premià de Mar. Bé, anem recordant també aquesta ballada a Mataró, al pati del Cafè Nou. Això és dissabte, dia 9, a partir d'un quart de vuit del vespre. És aquesta ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers. Bé, i recordem el telèfon, el 93-752-2544, obert per tots vostès, com ha fet ja ara un oient que ara atendrem, i passeu per antena i feu els vostres peticions. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Hola, bon dia, què diu la Montserrat?
1: Oh, que tot va bé.
0: Molt bé, perfecte.
1: Tot va bé. Suposo que per Premià també.
0: Sí, tot està igual.
1: Bueno.
0: Tot està igual.
1: Ja arribarà, ja
0: arribarà. Sí, sí. Un moment
1: o altre. Primer vull donar gràcies a totes les persones que han dedicat la Moreneta.
0: Molt bé.
1: La Mare de Déu de Montserrat.
0: Sí, molt bé, perfecte.
1: I jo voldria que, com puguis, et posessis una sardana que s'anomena Girona m'enamora.
0: Molt bé, d'acord.
1: Doncs, és per consum propi.
0: Perfecte. Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, Montserrat.
1: D'acord, moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs gràcies per seguir-nos i per trucar.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs és una sardana que li posarem la setmana que ve a la Montserrat de Vilassar i una salutació també a la colla d'oients que tenim a Vilassar de Mar. Bé, doncs, la següent sardana que ens apunta a la llista l'amiga Marta és Viatge a Tuboroc, d'Enric Cortí. I ens diu que és un compositor i també gran intèrpret que l'he vist tocar des que va començar amb 9 anys. Doncs escoltem-la. A continuació, interpretada per la cobla Sant Jordi, Viatge a Tuboroc, d'Enric Cortí.

Viatge a Tuoro, que és la sardana que acabem d'escoltar interpretada per la Cobla Sant Jordi. Viatge a Tuoro, d'Enric Cortí i Martín, va ser estrenada durant el 46è aplec de la sardana de Sant Cugat del Vallès el dia 26 de setembre de l'any 2021. De la llista de sardanes arrelades de l'amiga Marta Ventalló. Bé, i també anem recordant que dilluns, dia 11, a 6:45 de la tarda, hi ha aquesta ballada de sardanes per la Cobla Ciutat de Terrassa, que són les festes de Sant Anastasi, a Badalona. Això es fa a la plaça de la Vila. I també recordar que el diumenge, 17 de maig, hi ha ballada de sardanes aquí a Premià de Mar, amb la Cobla Principal de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 del migdia. I la següent de la llista de la Marta és Calonge i Sant Antoni, del jove músic i compositor de Castelló d'Empúries, Marc Timón, i es la presenta d'aquesta manera. Ens diu: he triat aquesta sardana perquè Marc Timón és un gran compositor prolífic i que m'agrada molt el seu estil. Doncs aquí la tenim, interpretada per la Cobla Principal del Llobregat, Calonge i Sant Antoni, de Marc Timón.

Calonge i Sant Antoni, de Marc Timón i Barceló, estrenada el dia 18 d'agost del 2022 a Sant Antoni de Calonge. L'hem escoltat per la Cobla Principal del Llobregat i aquesta sardana va ser Premi a la Crítica del certamen Sardana de l'any del 2022. Sardanes que s'han fet un raconet en el cor de la nostra amiga protagonista del programa d'avui, la Marta Ventalló. Bé, el Marta Ventalló, que amb molts lligams a Gràcia, que Gràcia també organitza o té el 70è aplec de la sardana aquest dissabte, dia 9, a partir de les 5 de la tarda, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Ho fan a la plaça Joanic de Barcelona. Bé, i la Marta continua la seva llista amb l'obra del compositor i intèrpret de tible Xavi Pinyol, Batuc de Roure, i per la seva presentació ens diu: ara vaig cap a Premià amb un compositor de la nostra població i he triat aquesta sardana perquè és una sardana innovadora i que va ser interpretada a l'aplec de Premià del 2016, de conjunt juntament amb el grup de percussió Quilombo, on hi tocava la Carla, la meva filla, i que va ser un moment molt emocionant. Doncs aquí la tenim, interpretada per la Cobla Marinada i el grup de batucada Quilombo, Batuc de Roure, de Xavi Pinyol.

0: Batuc de Roure, de Xavi Pinyol i Garcia, estrenada durant el 80è aplec de Santa Perpètua el dia 1 de maig del 2016. L'hem escoltat per la Cobla Marinada, més la batucada Quilombo.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Exactament, són sardanes que ens parlen de la vida sardanista de la nostra convidada d'avui, la Marta Ventalló, que acaba la seva llista amb Acaronant la mar, del mestre compositor i intèrpret de tenora Jordi Molina. I per presentar-la ens diu el següent. Per acabar, he triat aquesta sardana perquè està dedicada a l'aniversari dels Amics de la Sardana i és d'un Premià de Mar i és d'un compositor que som amics des de fa molts anys. Doncs aquí la tenim, interpretada per la Cobla Principal del Llobregat en un enregistrament del dia de la seva estrena al Teatre de l'Amistat de Premià de Mar, Acaronant la mar, de Jordi Molina.

Acabem d'escoltar Acaronant la mar, de Jordi Molina i Membrives, estrenada el dia 28 de setembre del 2024 en el concert del Teatre L'Amistat de Premià de Mar, amb motiu del 75è aniversari dels Amics de la Sardana de Premià. L'hem escoltat per la Cobla Principal del Llobregat. I fins aquí la llista de sardanes que sempre porta a sobre per anar pel món l'amiga Marta Ventalló de Premià de Mar, a qui li agraïm la seva col·laboració al programa sardanista de Premià Mèdia FEM Rotllana. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració, Marta. Bé, i a tots vostès també dir-los que ja hem arribat al final de del nostre programa. Ho deixem aquí, els donem les gràcies per la vostra atenció i per les vostres trucades d'avui. També agrair la feina que ha fet el company Carles a les línies de so i a la taula i a les línies de telèfon i la taula de so. I res, convocar-los aquí a tots, fer la setmana que ve, el dijous, a les 10 en punt, aquí a Premià Mèdia. Que no hi falti ningú. Moltes gràcies i bona setmana.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
2: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Bòlit, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
1: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
3: En horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
4: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder aturar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat o que combini les dues solucions.
1: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors. Les obres de condicionament de la planta baixa del Mercat de Sant Joan per convertir-la en un nou aparcament públic començaran aproximadament d'aquí a un mes i han de durar 10 setmanes i s'espera que l'espai estarà operatiu l'últim trimestre d'aquest any. Ho va anunciar ahir el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que justificava la creació del nou aparcament en la necessitat, sobretot, de disposar de més places nocturnes i que també assenyalava que les obres que s'han de fer són obres d'una certa envergadura.
5: No ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any, eh? Vull dir, és una obra major. En més o menys un mes començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etc, etc. Vull dir, és una obra important.
1: Les obres s'han adjudicat l'abril passat a l'empresa B28 Construccions per un import de 65.000 euros amb l'IVA inclòs. Assemblea anual amb doble cara, la d'ahir, de no més pisos. A l'ordre del dia, els temes principals eren fer balanç de 4 anys de trajectòria i també renovar la Junta. I avui el president sortint, Jordi Calvache, ens diu que si bé tothom va estar d'acord a celebrar i aplaudir la feina feta, ningú no va engrescar-se a agafar les regnes de la plataforma. Davant d'aquesta circumstància, diu, ara la Junta sortint es dona uns dies a l'espera que pugui sortir aquest relleu i ho fa amb l'esperança que la feina feta aquests 4 anys pugui tenir continuïtat.
6: Es va reconèixer molt la tasca realitzada fins ara, però no van sortir nous membres i ara ens trobem en una situació d'impàs. I de moment ens emplacem per a més endavant fer una altra assemblea, a veure si hi ha alguna candidatura una miqueta consistent i intentarem continuar endavant i que no es perdi tota la feina feta fins al moment.
1: Recordem que Només Pisos es va constituir com a plataforma veïnal quan el govern d'aleshores va fer públics uns projectes urbanístics a Transmesa i Metal·logènia que contemplaven la creació d'habitatge nou a totes dues pastilles. La pàgina de cultura d'avui és un circ de 5 pistes. Manel Ferrer.
7: Demà divendres arrenca la tercera edició del Premiat de Circ amb una programació que, segons l'organització, marca un canvi respecte a anys anteriors. El festival aposta enguany per espectacles plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, destaca que el certamen fa un pas endavant després de les primeres edicions.
2: Perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress... Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència, llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats.
7: El tret de sortida al festival serà divendres a 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana hi haurà 6 espectacles i un taller de circ en diversos espais del municipi. L'única proposta de pagament serà Concord de la companyia Iocandi el mateix divendres a l'espai L'Amistat després de la presentació.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El Premià de Vòlei Femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder, que acumula 3 victòries consecutives. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
1: Pel que fa al temps, domini del sol, però amb núvols que aniran en augment, sobretot demà divendres. Les temperatures continuen a la forquilla dels 14 als 19 graus.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
9: La ràdio sona diferent al Maresme.
10: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
11: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar 2 habitacions amb 178 plantes de marihuana.
10: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua.
11: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
10: Clar, clar.
11: No cal que entri.
9: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
11: Com si fos un psicòpata, a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
10: Al fons de l'esquerra no hi miri, no sisplau, entri. Senyor agent, eh?
11: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que entre altres ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
4: No només demanem transparència sobre les condicions

0: La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som els que portem la visió real del servei diari.
1: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tingui en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. Recordem que la plataforma Millorem Bus va néixer la tardor passada per reclamar millores a les línies de bus 803, 804 i 805 que connecten aquests municipis amb Barcelona. Al febrer passat, l'entitat va participar fins i tot en una trobada d'ajuntaments amb el Departament de Territori en la qual es va demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
2: Premià Mèdia, informació. It's D-Sound, once again, live.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Des del passat 16 d'abril i fins al 30 de juny està obert el termini per presentar sol·licituds per acollir-se al procés de regularització de les persones estrangeres residents a l'Estat espanyol. Aquesta acció ha obligat a activar tot un seguit de dinàmiques a l'administració municipal i que ha fet també doncs, que s'hagi de donar resposta a un gran gruix de sol·licitants. I ara, després d'uns dies que ja hagi començat aquest procés extraordinari, volem veure com

0: estrenant. Per això hem convidat el vicedegà del Col·legi d'Advocats de Mataró i president també de la Comissió d'Estrangeria de la ICAMAT, l'advocat David Querol. Com estàs? Benvingut.
1: Moltes gràcies, Manel. Encantat d'estar amb tots vosaltres i poder donar llum a aquesta situació, a aquest procés extraordinari, com bé.
0: Doncs mira, parlant d'aquesta llum que ens deies, i començant per al principi, en què consisteix aquesta regularització i, el més important, qui s'hi pot acollir?
1: Doncs, com bé has dit, persones que estiguin residents abans del 1 de gener del 2026. Per la qual n'hi ha molta gent que ha vingut després d'aquesta data, amb el tema de les fake news, de dir, bueno, n'hi ha papers a Espanya i d'aquesta situació, aquesta gent no entrarà dintre d'aquesta situació. Quin problema hi haurà? Molts d'ells presentaran els documents, però la situació és que no els hi donaran, i llavors són persones que ja estan aquí, que estan treballant de manera irregular, i que els processos migratoris anteriors, recordem que l'últim reglament d'estrangeria es va fer fa un any, hem vist que l'administració va molt lenta, i estaven trigant, per exemple, a Barcelona, 8 mesos per obtenir aquesta autorització i en aquell moment pogués començar a treballar. Per la qual el que han volgut és fer un procediment de dir, no amnistia, però sí que sigui el més aviat possible per poder es començar a treballar de manera legal i tindre drets.
0: Parlava justament d'aquests drets, però sobretot també i important, perquè després de fer aquest tràmit, al cap de poc temps, ara ens ho explicaràs tu, poden entrar en el món laboral.
1: Una de les novetats és que al final, en l'àmbit administratiu, quan tu presentes una petició, fins que no tens una resolució, no pots començar. Aquí ho han fet al revés, han dit, escolteu, es comenceu, i quan hi ha un inici de procediment, en aquell moment se li dona un número de NIE, número d'identificació d'estrangers, que és el que permet en el que és el sistema migratori poder existir dintre de la seguretat social. Què vol dir això? Que, lògicament, se li pot donar d'alta i es comença a treballar. Això no vol dir que aquesta autorització, quan vingui resolta, sigui favorable. I aquí un dels problemes que tenim és que pot ser que sigui denegatòria, i si passa aquesta situació, serà retroactiu amb el tema del temps que havia treballat i hi haurien problemes, perquè les cotitzacions se li traurien. Quin problema n'hi ha? Clar, tindrem moltes peticions, n'hi ha una estimació d'unes 800.000. Dades que et dic, Manel, és que actualment portem escaig una setmana i n'hi han presentades a la vora d'unes 150.000. Sí que és veritat que des del Ministeri han dit és que bueno, aquest procés és fins al 30 de juny, però s'anirà regularitzant mica en mica en el tema de l'administració. El problema que tenim és que no han donat consignes a moltes de les administracions, i ara direm per què, amb aquesta situació de poder donar resposta en aquest procés extraordinari.
0: Ara en parlarem, però, David, amb les dues coses que ens has dit de moment, és a dir, que hi ha gent que farà el tràmit però no s'hi pot acollir perquè no porta el temps suficient, doncs estan a l'estat espanyol, i segon, que hi ha gent que potser fa aquest tràmit, començarà a treballar i després, quan es resolgui, tampoc hi podrà ser. Amb només això ja estem veient que potser podem caure, i de fet en alertaves fa uns dies, en un col·lapse de l'administració. És a dir, pot ser que arribin moltíssimes sol·licituds que perquè se'ls doni sortida a totes elles veurem el temps que triga i també la resolució d'aquestes.
1: Clar, de fet, és més, recordem que al final tens que saber quina administració és el que resol aquests expedients. I aquests expedients, precisament, no són les oficines d'estrangeria, que serien les competents, sinó és la UTEX, que és una oficina que està a Galícia i que n'hi ha 49 funcionaris per poder fer aquest procediment. És veritat que han fet una encomienda de gestió a una empresa privada per donar funcionaris per a aquesta situació, però la meva pregunta és si no estan formats. I, a més, és que la gent es pensa que solament és presentar uns documents. No, no, és el valor jurídic del que dona aquest document i diu. Clar. I aquí és, el tema és que si fem per volum, jo crec que encara trigarem com un any acabant de resoldre expedients d'aquesta regularització extraordinària.
0: Ara ens parlaves de l'últim estament, que és aquesta oficina, doncs, que veurà la legalitat o la sortida legal que tenen tots aquests expedients, però anant a l'esglaó més baix o al primer esglaó, les administracions municipals, els ajuntaments, parlàvem d'aquesta setmana que porta ja funcionant, han caigut en col·lapse o de moment s'està sostenint això, el nostre entorn Premià, Maresme?
1: Bueno, hem vist, per exemple, que a Barcelona n'hi havia cues quilomètriques i sí que a l'Ajuntament, a l'alcalde, han posat algun tipus de suport en aquest aspecte. El tema és, la pregunta és que la gent va als ajuntaments, val, per fer un tràmit que diu de regularització, però és veritat que els ajuntaments han sigut informats de quins documents necessita, perquè parlem de l'informe de vulnerabilitat, parlem de del passaport, i en aquest aspecte és veritat que els ajuntaments estaven pensant que tindrien que fer molt de tema d'empadronaments i aquesta situació. L'informe de vulnerabilitat que va entrar un dia abans d'aquesta signatura del Real Decret no reclamava. Llavors tampoc n'hi havia consignes, i el tema és el següent. Els conceptes de vulnerabilitat que donen, per exemple, de no haver trobat feina, de no tindre mitjans econòmics, els serveis socials en el seu àmbit del dia a dia no poden certificar si no faig un seguiment de veritable d'aquesta persona. Col·lapsa. Sí que n'hi ha, i no dic que no, però n'hi ha que dir, i és el que estan donant de missatge, que no solament els serveis socials dels ajuntaments són els competents per emetre aquests informes. De fet, van fer una llista al Ministeri d'entitats col·laboradores que eren solament per presentar, i li estan donant les competències per poder fer aquest certificat, que en principi el que n'hi ha de missatge per part del govern és simplement visar, posar un segell d'una manifestació que diu. Però clar, no han donat aquestes consignes als ajuntaments, i ells ho volen fer bé de la vulnerabilitat, i n'hi ha aquestes circumstàncies. Que també et diré que no certificaran moltes dels punts que no entren dintre del que donen a nivell local de competència en la vulnerabilitat.
0: D'acord.
1: I és el que estem veient. Jo crec que això es regularitzarà en el moment que la ciutadania coneixi els estrangers que poden anar per altres vies. De fet, a data d'ahir han signat un conveni, per exemple, a Càritas, que poden fer aquests informes.
0: Per tant, David, perquè la gent a casa ens entengui, que ho estàs explicant molt bé, quin és el paper d'aquests ajuntaments i d'aquestes entitats col·laboradores? Quina és la documentació que les persones que es volen acollir a aquest decret o aquesta regularització necessiten de les administracions locals i també d'aquestes entitats col·laboradores?
1: Bé, les entitats col·laboradores els han donat la competència de presentar el que és l'expedient, d'acord? I fins i tot, en principi, els ajuntaments. El que necessiten d'aquestes entitats és allò, el criteri jurídic de dir, escolta, estranger irregular? No, informe vulnerable. Llavors, han fet un formulari, i aquest informe de vulnerabilitat és un dels requisits d'un dels supòsits que n'hi ha per acollir-se a aquesta regularització. Aquelles persones que tenen una oferta de treball, no fa falta informe. Aquelles persones que estan en protecció internacional o ha intentat demanar asil alguna vegada, no tenen aquest informe de vulnerabilitat. Els ajuntaments, el rol que fan és que són convidats a aquest procediment, i d'alguna manera cada vegada tindran que informar-se de com fer-ho. Però tornem el mateix. Ells el que tenen la competència és l'empadronament, saber si aquella persona està enregistrada, i recordem que l'empadronament no és requisit per a aquest procediment d'estrangeria. Per la qual cosa ja tenim un problema.
0: Clar.
1: Pot ser que una persona de Mataró vingui aquí a Premià i pugui demanar un informe, i haurien de fer-ho. Quin problema n'hi ha? Els serveis socials diu, si no està enregistrat o empadronat, jo no li faig. Aquí n'hi ha una discrepància i no sé quines instruccions els hi hauran donat, però mireu que la falta d'informació o de criteris pot ser un col·lapse amb aquest aspecte.
0: D'acord. Ara hi ha moltíssima gent, de fet, a Premià de Mar s'estima que entre 1.000 i 1.500 persones podrien acollir-se a aquest pla de regularització. Hem parlat de les administracions, de la part pública, però de les persones sol·licitants. Quins són els passos que han de seguir de principi a fi per acollir-se a aquesta regularització?
1: Molt clarament és haver vingut abans del 1 de gener del 26, per lo qual amb el passaport acreditat d'alguna manera, o fins i tot amb un empadronament històric, de verificar que estaven aquí en aquesta data anterior. A més, penseu que les proves que demanen per demostrar si he estat abans del 1 de gener poden ser públiques o privades, una mera factura del MediaMark o qualsevol història, o un enregistrament a el que és subministrament elèctric o d'aigua, això provocaria que tinguéssim aquesta situació d'haver vingut abans de l'1 de gener, però de manera continuada, 5 mesos des de que faig la presentació de la sol·licitud. Què vol dir? Que si jo hasta el 30 de juny és la data fine d'aquest procés, des de quan ho presento, una prova de 5 mesos d'haver estat allà. La meva recomanació a l'empadronament, que passa? Que és el document públic més important per poder demostrar aquella situació. Ja. Una factura potser no té les garanties suficients, però aquestes factures i aquests documents tenen que ser nominatius. Llavors, aquesta situació i el certificat d'antecedents penals dels països d'origen, que això ho tenen que demanar perquè l'administració espanyola no ho pot verificar. Lògicament, per poder ser vàlid, té que estar legalitzat o apostillat, depenent el que reclami aquell país en base a el que seria vàlid aquí a Espanya. Uh-huh. Penals, proves de 5 mesos, haver arribat abans del 1 de gener del 26 i una d'aquests supòsits, l'informe de vulnerabilitat, el contracte o oferta de treball, perquè, què vull dir? No és necessari de que darrere d'aquella situació n'hi hagi efectivament que l'empleador tingui mitjans econòmics o no, perquè el que diu la norma és l'intent de treballar per un altre. Mm-hmm. I això queda molt ampli en aquestes circumstàncies. I, per últim, una altra opció és intentar fer un compromís de que es faré d'autònom.
0: D'acord.
1: Llavors aquesta situació entra dintre d'una arbitrarietat amb aquestes circumstàncies. Recordem que l'autorització que se li dona és d'un any per poder treballar per compte en línia, per compte pròpia, i sense limitació de professió i, a més, de territori. Puc anar amb una autorització demanada a Catalunya, anar a treballar a Sevilla, on
0: D'acord.
1: sigui.
0: Mm-hmm. Molt bé. De fet, amb tot això que ens has explicat, amb aquests plaços que a poc van corrent i que fa que molta gent també doncs, potser s'angoixi pensant que no arribaran doncs, a presentar aquesta documentació, esteu alertant els professionals de que estan apareixent estafes específiques relacionades justament amb aquest procés.
1: Efectivament, jo vaig viure l'última fa 21 anys, he viscut 5 regularitzacions, l'última fa 21 anys. I un dels problemes que n'hi havia és que, per exemple, la mateixa comunitat d'estrangers feien estafes perquè d'alguna manera el certificat de penals pagaven, i a més penseu una cosa, amb els límits del temps per resoldre aquests expedients, l'administració espanyola no tindrà elements per poder verificar que aquell document és bo o no, perquè tinc que resoldre perquè m'ho dona la llei de procediment administratiu. Unes altres estafes que poden haver i ja estem veient, doncs, per exemple, demanar cita per anar a Correus pagant 50 o 60 euros quan tu no tens que pagar per anar a Correus.
0: D'acord.
1: O, per exemple, a Girona s'han detectat contractes d'empleadors, val, que cobren per fer-te una oferta 1.000 euros, quan d'alguna manera pagar per un contracte és perfectament un il·lícit penal i aquesta situació. Nosaltres el que alertem és que els canals d'informació siguin professionals habilitats, els advocats, per exemple, tenim un codi deontològic, i si algun estranger que presenti els papers per un professional ha tingut qualsevol tipus de problema, estem sotmesos a la legalitat, al tema de deontologia, ser sancionats i una assegurança en aquesta circumstància. No podem dir el mateix també, per exemple, amb les entitats col·laboradores, que sí que és veritat que l'administració ha deixat en mans de la ciutadania aquest procediment administratiu. Perquè, previsiblement, és ràpid. Però ja tenim problemes. Per exemple, a Correus ha sortit una notícia de que els funcionaris de Correus no han presentat el certificat de penal i han presentat mil expedients que provocarà que d'alguna manera siguin requerits o siguin denegats.
0: D'acord.
1: Perquè al final no són professionals d'aquest tràmit concret.
0: Doncs amb tot això veurem com passa. De mentre, és veritat que hi ha entitats com aquí Premià de Mar, Premià Cull, que està cercant voluntaris per fer aquest acompanyament i donar també informació als sol·licitants d'aquesta mesura, que suposo que enmig de tot aquest caos o de tota aquesta voràgine també s'agraeix, no?, que hi hagi gent que també presti el seu temps de manera beneficiosa doncs, aquests sol·licitants.
1: N'hi ha que dir una última cosa, és que aquestes entitats tenen l'obligació, tant com ha dit el Ministeri, d'emetre aquest informe de vulnerabilitat, malgrat sigui enviat per un advocat. Perquè pot ser que la persona tingui la confiança perquè porta 2 o 3 anys analitzant si han tingut algun tipus de problema, per la situació no han pogut regularitzar-te. Doncs ells poden fer aquest informe perquè moltes entitats també poden presentar l'expedient. Però el que vull dir és que també tenen l'obligació d'emetre aquest document i anar al seu professional de confiança per poder fer aquest procediment que, recordem, és d'un any i l'important en un any no caigui en irregularitat sobrevinguda. L'important és renovar perquè serien 4 anys més i aquí sí que d'alguna manera ja assimila, s'acull a una regularització efectiva, que és el que volem tots.
0: Doncs David Querol, vicedegà del Col·legi d'Advocats de Mataró, gràcies per acompanyar-nos avui, també per donar-nos una mica de lluny també sobre aquest tema. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Manel, i gràcies per agafar aquesta informació.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup municipal socialista sospita que l'oposició veïnal que ha aparegut a la construcció de la nova comissaria de policia local deu tenir a veure amb la informació que s'ha donat del projecte al barri. La portaveu Luz Cánovas es mostrava convençuda a Premià Mèdia que el projecte compta amb totes les garanties tècniques, de manera que el rebuig veïnal només s'explicaria en la manca d'informació. També va dir que el mateix grup socialista té previst reunir-se amb les comunitats de veïns que dimecres passat van fer constatar el seu malestar a l'audiència pública.
3: Jo crec que a vegades això passa perquè no s'acaba d'informar bé, no? O no sé quantes reunions han fet amb els veïns, però evidentment es fa una construcció aquí a Can Pou i evidentment sempre hi ha reticències, no?, per part dels veïns i veïnes, sobretot quan tenen més a prop el tema o la construcció, no? Ja va passar amb la rotonda d'allà de Can Pou Camp de Mar, ara amb la comissaria. Jo crec que si això es decideix fer aquí és perquè compleix la normativa i els tècnics han fet les comprovacions necessàries. Nosaltres tenim pendent també parlar amb els veïns i veïnes d'aquest barri que han presentat aquestes al·legacions per saber la seva opinió, i jo crec que tornem, no?, a es tractar de comunicar bé i explicar bé el que es fa, per què es fa, i no cal que els veïns, o sigui, al final agafin aquest nivell d'indignació per coses que jo crec que es poden parlar dins de l'Ajuntament i parlar-ho amb els tècnics, no? Jo crec que al final el que volem és consens amb els veïns i consistori perquè tots arribem a acords.
2: Recordem que l'avantprojecte del nou edifici ja ha estat aprovat al ple i ara s'iniciarà el procés de licitació del projecte executiu i les obres, amb l'ànim que l'equipament es comenci a fer en el decurs del pròxim mig any.
1: Premià Mèdia. Informació. Yeah.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui venim a l'Institut Escola Santana perquè un grup de quart d'ESO treballa en un nanosatèl·lit. Com és construir un nanosatèl·lit? Quines hipòtesis tenen entre mans? Doncs no us ho perdeu perquè de seguida ells mateixos ens ho expliquen.
4: És un projecte que consisteix en un llançament d'un satèl·lit a 1.000 metres per poder estudiar com afecta la radiació, per exemple, la ceba, que representa la pell humana. Després, el llevat del pa, que seria com, sí, com uns bacteris. I després ja l'espirulina, que ens ajudarà a treure ja conclusions més en un futur.
5: Nosaltres hem fet aquest nanosatèl·lit, és el projecte, es diu CanSat. El que busquem és assolir les missions, la primària i la secundària, assolir-les als 1.000 metres, que és l'alçada a la que llançaran el nanosatèl·lit.
6: La nostra missió primària consta de una carcassa feta amb PLA, impresa en 3D. Després tenim un paracaigudes, el qual fa que quan el satèl·lit arriba a terra no es trenqui. I la placa que utilitzem és una SP32 de Steam Makers, la qual l'hem programat i l'hem ficat diferents sensors, els quals ens ajuden a saber les dades que hi ha quan estem a dalt de tot.
7: La missió secundària, a diferència de la primària, està establerta ja per lo que és el concurs. La secundària és completament lliure i és la part important, realment, la que farà que et classifiquis o no, perquè és on posa l'esforç real, on els elements que hem dit abans, la ceba, l'espirulina i el llevat, és de la missió secundària, perquè això és el nostre propi projecte, la nostra pròpia hipòtesi, on veurem si realment la radiació a les altes capes d'atmosfera afecten o no els éssers vius. Ara que no hi ha massa temps d'exposició, és entre 3-4 minuts, serà suficient per treure almenys una conclusió acceptable del que és la missió secundària.
4: Sí, pot ser difícil, però clar, si estàs amb els teus companys i cadascú t'ajuda, doncs si tothom posa de la seva part, doncs es treu fàcil.
8: Fem quart de tecnologia i també fem l'assignatura de programació. I per sort tenim el mateix grup d'alumnes que fan les dues assignatures. És un grup reduït de 7 persones que són molt treballadors. Hi ha diferents diversitats, però els agrada treballar. Llavors, el projecte de CanSat fa molt de temps que jo em volia presentar, però moltes vegades quan he tingut a l'aula 30 alumnes era impossible perquè de vegades és difícil fer la part de programació, la part de maquetes, la part d'hipòtesis, és com un projecte global. CanSat, en realitat, es llançarà aquest dia 24. Hi ha 18 escoles que estaran llançant a l'aeròdrom de Lleida. Sí, el nostre no, però aquest dissabte a les 18 escoles que han estat seleccionades a l'aeròdrom de Lleida es fa el llançament. Nosaltres intentarem, a veure si tinc un grup tan bo com aquest, per l'any vinent poder-nos presentar. La veritat és que no sé si mai més tindré un grup com aquest on es pot treballar, i la veritat és que nosaltres anàvem a guanyar. O sigui, hi ha vocacions en l'alumnat, un vol fer màrqueting, un altre potser vol fer física, un altre vol fer informàtica, altres persones encara no ho han decidit, però sí que moltes d'aquestes vocacions s'enfocaran a l'espai. La hipòtesi nostra és intentar que les naus espacials puguin protegir la radiació als astronautes. Llavors, nosaltres creiem que en plantes que absorbeixen radiació per la fotosíntesi, com l'espirulina, bueno, es pot apropar una mica als viatges espacials.
9: Cadascú de nosaltres ara mateix estem treballant en diverses maquetes d'energia, com per exemple jo ara mateix estic treballant en plaques solares, saps? Com 20 plaques solares, així quan ho fico a sota del sol fa energia i ho puc produir molta energia, saps?
10: En els projectes hem fet maquetes per representar diferents tipus d'energia i hem treballat l'energia solar, hidràulica, eòlica i experimental. I hem utilitzat materials senzills per simular com es produeix l'energia i així facilitar, explicar i visualitzar les diferents fonts d'energia.
11: Un dels primers projectes que vam fer va ser l'habitatge mínim. Amb quatre mòduls havíem de crear un habitatge que tingués el menjador, la cuina i el lavabo. Vam fer els plànols tant de l'aigua com del gas i de l'estructura. Començàvem va ser difícil perquè no teníem ni idea de com es feia un plànol i tot això, però la professora ens va explicar com s'havia de fer i vam aconseguir fent el plànol de l'aigua, del gas i de l'estructura.
12: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Fundació del Maresme ha llançat una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix a l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llista d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme, una demanda que creix cada any a un ritme superior a l'oferta d'equipaments. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de la societat civil, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Fundació afirma en un comunicat que sense l'accés a un centre ocupacional moltes persones es veuen obligades a quedar-se a casa i que aquesta manca d'un espai estructurat on desenvolupar-se, relacionar-se i construir un projecte de vida pot comportar pèrdua d'autonomia, aïllament social i un impacte directe en el benestar emocional. Però no el pateix només aquesta persona, també afecta les famílies i el conjunt del sistema que veu augmentar la dependència i reduir les oportunitats d'inclusió. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació, una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Fem notar que recentment l'Ajuntament de Premià de Mar ha ofert a la Fundació del Maresme 3 espais municipals on construir aquest nou centre, però que cap dels 3 no els encaixa per raons sobretot de dimensions o inversió necessària.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'entitat Només Pisos celebra dimecres la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic Trobada, que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar-hi i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que els tres cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
2: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de Només Pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment, hem aconseguit aturar-les.
1: La trobada, que diem, és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa el dimecres a les 6 de la tarda al Centre Cívic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i també s'ha confirmat un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinat també amb les autoritats competents. Paral·lelament, avui al migdia s'han reunit la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i el president canari Fernando Clavijo a Madrid precisament per parlar d'aquesta situació. Segons ha informat el govern, també avui hi ha programades 8 reunions més diferents per abordar tots els temes en referència a això. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus, recordem, començarà previsiblement el proper dilluns 11 de maig, segons han informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. I el Departament d'Educació ha xifrat en un 9,01% el seguiment de la vaga a les 40 d'escoles bressol, titularitat de la Generalitat, i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. En aquest sentit, els sindicats educatius, USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical, han reclamat de nou a la consellera Esther Niubó una reunió abans del dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Però hi ha programades, recordem, 17 jornades de vaga que afectaran a les diferents etapes educatives fins al 5 de juny. I en mobilitat, un accident entre un camió i dos turismes a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda provoca retencions importants en aquest punt i un carrer tallat. Un segon accident també a la C31 a Santa Cristina d'Aro talla completament la via en aquests moments i un tercer accident afecta també a l'AP7 a Fogars de la Selva. A banda, la carretera BB-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat a Sant Iscle de Bellalta degut també a la reparació de la via. I pel que fa al servei ferroviari, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per un atropellament a la línia R4 entre Terrassa Nord i Sant Miquel de Gonteres i en aquests moments també hi ha retards encara a l'R4 amb un cada bifurcació i també a l'R2 Sud per una incidència a l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Tenerife i a Corunya, però no es descarta que apareguin noves víctimes a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
4: Hem patit molt, eh? I patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Boli, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
3: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
5: En horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
6: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder
0: d'aquest soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat, o que combini les dues solucions.
3: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors.
6: El Premià de Vòlei Femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
10: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
11: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
12: Un dietista de regullons, no?
11: Sí, una mica, sí, dit
13: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
11: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
13: I tapa uns tàpers de 10.
11: És veritat.
13: I Dani?
12: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
13: Doncs mira, és bona
11: Dani,
13: idea,
11: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
9: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
14: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Obrim finestra d'opinió. A aquesta hora parlen els grups municipals també. A Premià Mèdia, cada dia entrevistem a un grup municipal per conèixer la seva opinió. Avui és el torn d'escoltar el Partit dels Socialistes de Catalunya. Luz Cánovas, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Marc, què tal?
0: Hem tingut trencadissa a Premià en Comú Podem. La Lola Morilla deixa el grup municipal. Us ha sorprès?
1: Sí, tant. Bueno, clar, ens ha sorprès i bueno, és una notícia que sempre t'agafa una mica així desprevingut i sap greu. Sobretot, pues, això, no, quan parlem de les esquerres, no? Que sembla que ens hem d'unificar per un cantó i per l'altre passen aquestes coses. Jo el que celebro dintre de tot és que l'Ole es quedi formant part de l'equip que formem els regidors i regidors de l'Ajuntament, perquè la conec personalment ja fa molts anys que estem treballant junts, que hem treballat moltes coses perquè compartim molt sentit, no? Sobretot tema d'igualtat, on ella està molt implicada, no? Així com benestar animal, així que jo espero que totes continuï treballant i

0: pues, com a mínim el treball que estava fent ella a nivell personal, i com t'he dit, tot el suport. No sé, suposo que continuarà tenint, bueno, presència en els espais aquells que li toquen com regidores, continuarem veient, i suposo que, no sé, si ho saps tu, a l'espai de la ràdio, sí, si continuarà poder treballant i donant la seva opinió per mantenir viva les seves polítiques. Suposo que voldrà, bueno, suposo, no estic segura que voldrà dur a terme, malgrat no estigui pertanyent a cap partit polític. A vegades, això, a nivell municipal, hi ha molts grups que no estan formats per agrupacions polítiques, sinó que són persones, i al final és el que importa, no? El que puguin aportar com a persones.
1: I tant.
0: Bueno, està greu per un cantó, però bueno, per l'altre, el que et dic, que continuem formant part dels regidors i regidores de l'Ajuntament, doncs és bona notícia.
1: Molt bé, més coses també, Luz. S'han llestit ja el diagnòstic sobre la discapacitat a Premià de Mar i ara, per tant, segons ens explicava la regidora Cesca Domènech, es podrà fer ja un pla d'actuació.
0: Sí, molt important. Jo crec que s'ha fet molt bona feina en aquest sentit. És el que et dic, no? Igual que a vegades pues, recriminem, no?, a regidories o accions determinades d'alguns regidors que no estarà, jo crec que Cesca Domènech ha fet molt bona feina en aquest sentit, amb aquesta taula, amb aquesta regidoria. Nosaltres tenim ja tots els documents, s'ha obert com un període, ens han enviat un correu per poder fer també les darreres consideracions i bueno, desitjant que s'iniciï la feina i, evidentment, amb tot el nostre suport, amb la importància que té això, perquè una mica és el que dèiem també a la ràdio, no? L'altre dia, com amb el tema aquest de la cura, al final l'important són les persones. I tot el que pugui fer l'administració i nosaltres com a polítics, pues, per afavorir la vida i les condicions del dia a dia dels nostres veïns i veïnes, pues, endavant.
1: Molt bé, doncs estarem pendents també de com es defineix aquest pla d'actuació i què s'hi farà properament. També s'està estudiant aquests dies qui gestionarà el nou aparcament de rotació de Can Sant Pere Luz.
0: Pues que nosaltres aquí també ho vam dir l'altre dia al debat, jo crec que per el que implica, no? Bueno, tota aquesta lluita que ens van fer, aquesta part simbòlica, aquesta part d'aparcament, nosaltres no creiem que aquest aparcament s'hagi de gestionar i hagi de ser de pagament. Si és una cosa transitòria, mentre que es decideix que es fa amb Can Sant Pere, hi ha moltes altres maneres de gestionar-ho, que podria ser pues, zona taronja amb un rellotge perquè la gent pugui igualment anar al mercat, anar a comprar i estar poc temps, i en tot cas, pues, que fora d'aquest horari comercial el puguin fer ús als veïns i veïnes de Premià, no? La teva parlava a la ràdio, que ens deia el senyor Batiu, que bueno, al matí la zona blava està buida, clar, és que premiants i premiants que vivim a Premià no podem aparcar a la zona blava durant el dia perquè ens surt caríssim, perquè no hi ha cap mesura que afavoreixi els veïns i veïnes de Premià en aquest sentit. Jo crec que aquest pàrquing podria ser una oportunitat per esponjar una mica aquest problema que tenim de els veïns i veïnes per aparcar, però ara ens estem barallant a veure qui ho aplica i com es cobra, a veure quina tarifa. Amb un altre greuge que nosaltres hem, bueno, parlant l'altre dia des del nostre grup, no? Que és aquesta entrada i sortida d'aquest pàrquing estarà en un carrer que és no peatonal, però bueno, una part sí que és bastant peatonal. Tots els cotxes entrant i sortiran on hi ha una escola, giraran per un carrer on hi ha una escola bressol, bueno, però una mica complicat aquesta, no sé com es gestionarà aquest carrer, que és un carrer que té molt poc trànsit fins ara, no? I que potser amb aquesta entrada i sortida aquí de cotxes, pues aquest trànsit es veurà bastant incrementat. Però bueno, a veure què ens expliquen des de l'equip de govern.
1: Ho veurem també, i també parlarem d'habitatge, perquè es configa tenir dades de pisos buits el mes de juny. S'està retardant una mica, s'està retrasant aquest cens de pisos buits, que l'esperàvem per principis d'aquest any, i de moment encara no tenim notícies. Ens deia ahir Xavier Gatius, Esquerra Republicana, que és un tràmit que, evidentment, triga molt, perquè s'ha d'anar actualitzant constantment, potser pisos que tenies buits ja no ho estan, o a l'inrevés.
0: Bueno, és lent, evidentment, però si s'hagués començat a l'inici de mandat, doncs ja el tindríem, no? Perquè hem esperat una mica a posar-ho en marxa. Evidentment, hi ha moltes maneres, no?, de tractar aquests pisos vists, posar amb temes de facturació de llum, facturació de l'aigua, sobretot, es pot fer porta a porta. De fet, ens van dir que s'aprofitava, no?, aquest porta a porta, que en realitat jo crec que no es va fer, quan es va implementar el tema de les escombraries, que si tenien els pisos, s'aprofitaria per detectar aquests pisos buits. Bueno, hi ha moltes feines a fer per detectar-los, però bueno, si és el juny que es presentarà la taula d'habitatge, doncs n'hi ha taula benvinguda i esperada per un canvi.

0: sector i, bueno, si tenim aquesta percepció, jo crec que és un punt... O sigui, quan parlem d'habitatge, de polítiques d'habitatge, hem de tenir tots els escenaris a la taula, no? Nosaltres sempre ho diem, no podem mirar per mi demà retrocet, sinó com un total, com un conjunt, i aquesta dada pues, serà important per, i sobretot ser valents, no? El senyor Gatius deia això, per fer també a veure com, bueno, això com que no servirà per gaire res. Bueno, nosaltres creiem que sí que servirà, és un punt, i és el que en dic, si podem a partir d'aquí fer unes polítiques d'habitatge per veure aquests pisos, que, bueno, potser serà un 10%, bueno, no sé, si són 100 habitatges i d'aquests 100 en podem rescatar 50 i posar-los a amb una bossa de lloguer, doncs benvinguts, no? Perquè és la mancança de lloguer. Dic, jo molt sovint entro i busco a veure quants pisos hi ha de lloguer per mi de mar, i és que no n'hi ha cap. Vull dir que és un problema complicat i ja no diem no per vendre que vindrà gent de fora de Barcelona, per aquí, no, és que els de Premià de Mar que vivim allà tenim aquest problema, no? I doncs qualsevol coseta que pugui ser posar pisos que ja tenim construïts, és a dir, que no hem de construir, ja els tenim construït, ja que està despesa feta, i és, bueno, parlar amb propietari, sobretot separar els que són pisos de grans tenidors dels que són pisos de particulars, que és més fàcil a tu a tu i poder-los oferir a condicions més àgils de posar-los al mercat de lloguer, no? O sigui, jo crec que l'esperem en candeletes, com es diu.
1: Per cert, Luz, que parlant també d'aparcament... S'estan buscant solucions i reforçar també aquests aparcaments per guanyar-los al barri Tarter Maresme amb aquestes negociacions en Premià de Dalt, que sembla que de moment no estan portant totes les solucions que voldríem.
0: Bueno, però ja fa molt temps que això, que aquests intents no funcionen. S'ha de parlar en Premià de Dalt, no funciona, però clar, Premià de Dalt es deu als seus veïns i veïnes i també, evidentment, vol una contraprestació. Jo no he parlat amb l'alcalde de Premià de Dalt, però evidentment si tu a la part de l'estació doncs poses zona vermella i estàs impedint que els veïns de Premià de Dalt puguin baixar a aparcar els seus cotxes per agafar el tren, doncs clar, evidentment el retorn que tindràs per l'altre poble doncs, no serà el que esperaves, no? És una mica allò de, bueno, a veure qui la fa més grossa. Jo crec que és complicat, tant en tema d'aparcament, no?, com en tema de barris que compartim, com el barri Cotet, o bueno, el Tarter, que és una vorera de cada poble. Jo crec que no s'ha fet una feina de treball conjunt de pobles per posar en comú moltíssimes polítiques, no? com ara aquesta de l'aparcament, que al final és com una contraprestació. Bueno, pues, què ens doneu, que us podem donar nosaltres com a Premià de Mar, que crec que podem donar moltes coses, no? I sobte això, no?, que som dos alcaldes del mateix color i no arribin a aquest consens. Jo hi confio que al final es trobi una solució, perquè al final això no va de política ni va de discussions entre alcaldes o regidors, sinó de trobar una solució pels veïns i veïnes de Premià. Evidentment, aquell de barri de Maresme, tots sabem que és un barri congestionat i necessita places d'aparcament, perquè el que no pot ser és que tornis a treballar a les 8 del vespre i estiguis tres quarts d'hora buscant aparcament. S'han de buscar solucions i, bueno, amb el tancament aquest també dels pàrquings que teníem a disposició d'Hortes de Ponent, doncs encara han pitjorat el problema. Estem esperant aquest pla de barris, aviam si també soluciona una mica això. Jo crec que estem amb una mica de tap, que aviam si ens en sortim el més aviat possible.
1: L'última va de circ, evidentment, perquè aquest cap de setmana hi ha el Premi de Circ.
0: Inaugura, sí, divendres.
1: I més enllà d'estar pendents de la pluja també, que no ens ens impedeixi fer algun acte, sobretot dissabte a la tarda, que és quan més s'espera, doncs preguntar-vos també una valoració, si està ja consolidat l'ús i com ho valoreu.
0: Sí, bueno, nosaltres molt positivament, ja ho hem vist, hem participat també, bueno, l'any passat ja cada vegada, bueno, entenem que serà més popular i vindrà més gent i tot el que sigui posar Premi de Mar. I jo crec que nosaltres hem dit moltes vegades, Premi de Mar, que no té moltes coses, perquè és un poble pues, petitet i arriba on t'arriba, però sí que tenim aquesta aposta per la cultura i es pot fer molta cultura i cultura al carrer, no? Des de, pues, parlem de, mira, hem tingut Sant Jordi, llibres, però espectacles de música i ara espectacles de circ. Jo crec que al final, mica en mica, el que hem de fer és anar creixent i que per la meva mare estigui al mapa per moltes coses positives, i una pot ser pues, aquesta, no?, aquest festival de circ, que esperem que cada vegada sigui més gran el temps. Pues sí, la veritat és que últimament estem tenint una primavera i un hivern, que sembla que tot el que es fa, estem pendents del temps, però bueno, pues és buscar alternatives, coses que es puguin fer a l'interior i bueno, creu els dits perquè per això que ens faci bon temps aquest cap de setmana, que tots esperem amb aquesta i amb moltes altres activitats que tenim a sobre la taula, no? La inauguració de la terrassa de ja t'ho diré que tenim de Can Manent i que també coincideix entre aquest divendres, vull dir que tenim moltes cosetes, diumenge que ve que tenim també concert del càncer, bueno, crec que Premià de Mar s'omple de coses que tenen a veure amb cultura i això sempre pues, endavant i contents. Que...
1: Molt bé, l'espai d'opinió del PSC, Luz Cánovas, gràcies, que vagi molt bé el dia.
0: Gràcies, molt bon dia.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Bon dia i bon dijous, 7 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 7 de maig, avui amb molt futbol en la festa de celebració d'ahir, el Johan Cruyff de la Lliga F per part del Barça, amb la mirada posada, evidentment, això sí, en les dues finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el 23 de maig, però també bàsquet, amb l'inici de les semifinals de la Lliga Femenina per a l'Espart Girona, aquesta tarda a València, i amb vol, amb la nona final de la Final Four, volíem dir, de la Champions de Colònia a l'horitzó per al Barça, aconseguida ahir amb molta autoritat. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim definida també la final de la Champions masculina.
1: I com en la femenina, hi haurà dos equips dirigits per entrenadors amb ADN i Barça. L'Arsenal de Mikel Arteta i el PSG de Luis Enrique, que hi va empatar a un Allianz Arena de Múnich fent bo el 5-4 de l'anada a París. Aquesta final es disputarà el 30 de maig a Budapest.
0: Una setmana abans, el 23 de maig, es jugarà a Oslo la final de la Champions femenina amb un Barça que ahir va celebrar el títol de la Lliga F amb la seva afició.
1: Les blaugranes van guanyar 5-0 al Llevant, Cué, i amb aquesta derrota certificava el descens a la Primera Federació. I després va rebre, per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el trofeu de campiones davant de l'afició del Johan Cruyff. Els gols van ser de Vicky López, Clàudia Pina, que en va fer dos, Carla Julià i Sidney. El Barça encara haurà de jugar diumenge a Tenerife un altre partit de la Lliga F, abans d'afrontar les dues finals. Dissabte, 16 de maig, la de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, i el dissabte 23, la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez a Oslo.
0: En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça a la final.
1: Després d'una temporada molt complicada per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten a partir d'avui a un València amb qui ja han guanyat dues vegades aquest any. Això sí, com a Leganés, Roberto Íñiguez només podrà comptar amb 8 jugadores. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de la tarda i la tornada diumenge a Fontajau. A l'altra semifinal s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casademont Saragossa, amb l'anada avui a Salamanca i la tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: També en bàsquet, avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: Sense la penya, que va caure als quarts i s'haurà de resignar a seguir aquesta final des de la graderia. Obre la competició el duel entre el Ritas Vilnius lituà i la Laguna Tenerife, avui a les 6 de la tarda, mentre que a l'altra semifinal tindrem la reedició de la final de l'any passat entre l'Unicaja de Màlaga i la ECA d'Atenes, butxí del Joventut, a quarts. Dissabte, també a Badalona, la final.
0: Els malaguenys, que van ser, són els vigents campions, van guanyar l'any passat. En handbol, el Barça ja serà un any més a Colònia, la Final Four de la Champions masculina per vuitena temporada consecutiva.
1: Els blaugranes es van superar ahir al Palau clarament al Nantes per un clar 31-21 en un gran partit i tornaran a lluitar per un gran títol europeu. També ahir es van classificar per a la Final Four l'Alborg danès en una eliminatòria igualadíssima contra l'Sporting de Portugal i el Fuxe de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Veszprém hongarès dirigit per Xavi Pasqual Pasqui. Ahir es jugava la tornada la tornada del Magdeburg Pick Szeged amb el conjunt alemany vigent campió com a clar favorit amb 7 gols d'avantatge de l'anada.
0: Aquesta Final Four de la Champions a Colònia jugarà del 12 al 14 de juny. I també en handbol, a demà arrenca a Donosti la fase final de la Copa de la Reina amb un català en competició.
1: El CAC 7 Granollers afronta amb il·lusió aquesta final a 8, obrint els quarts de final demà a la 1 del migdia contra el Rocasa Gran Canària. En cas de victòria, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals amb el vencedor del duel entre el Betionac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que jugarà demà a 6:45 de la tarda.
0: En hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però finalment va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina.
1: Els roig-i-negres van empatar a 2 contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, principal candidat al títol, però van perdre els penals 2-1. No tindrem, per tant, semifinal catalana. Avui juga el Barça, que s'enfronta a un altre dels grans de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra amb l'objectiu d'aconseguir un títol que no guanyen des del 2018. El partit a les 8 del vespre, hora catalana.
0: Si el Barça guanya, per cert, s'enfrontarà, com dèiem, dissabte a semifinals al Benfica d'Edu Castro.
1: A l'altra banda del quadre, avui es tanquen els quarts amb el duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià. Ja té el bitllet per a semifinals el Porto, que hi va superar clarament el Liceu per 6-2.
0: Per cert, també demà a Coimbra, Portugal, es jugarà la Final Four de la Champions femenina amb un català, el Vilassana, que s'enfronta a semis al Fraga. A l'altra semi tindrem un Telecable Gijón-Benfica. I un últim punt en waterpolo, la selecció espanyola femenina va tancar la divisió 1 de la Copa del Món en tercera posició.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, va perdre ahir 8-7 contra l'anfitriona d'aquesta fase, als Països Baixos. Espanya ja tenia assegurat el bitllet per a la superfinal de la competició, que es disputarà a Austràlia el juliol.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i bàsquet.
1: Doncs a partir de les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada en horari unificat de la Lliga Elite de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels partits de quarts de final del play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet. Iversol Club Bàsquet Tarragona contra DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: Això dissabte. Diumenge tindrem més futbol, però també hoquei patins.
1: Al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El canvi d'alet a Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia. I ja a la tarda, partides de la penúltima jornada, el grup nord de l'Hockey Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i el Club Hockey Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga, mentre que els usonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a la 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens a la segona Federació Femenina. El Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Dijous 7 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol, més enllà de la Champions masculina. Ara en parlàvem, que tindrem una final dirigida per dos ex-blaugranes, l'Arsenal Arteta i el PSG de Luis Enrique. En categoria femenina també tindrem, evidentment, final de Champions amb dos tècnics amb ADN Barça, Jonathan Giraldez i l'actual entrenador del Barça, Pere Romeu. Ahir l'equip de blaugrana va celebrar, abans de les dues finals que té de Copa de la Reina Champions, el títol de Lliga F, rebent el trofeu per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, després del partit contra Llevant, que és el QE, i ja amb el partit d'ahir descendit. Un partit sense massa història, que les blaugranes van guanyar 5-0 clarament, amb gols de Vicky López, Claudia Pina, que va fer 2, Carla Julià i Sidney Schertenleib. Un resultat que, a més, envia, com dèiem, matemàticament ja el Llevant a la primera federació. Després de l'enfrontament, com dèiem, la plantilla i l'estaf van celebrar el títol amb l'afició, i al seu discurs el tècnic Pere Romeu va repetir moltes vegades una paraula, orgull, i evidentment va citar tothom a les dues finals que els queden.
1: Ens queden dues finals, dos partits que estic convençut que seran super, super exigents. L'equip està molt preparat perquè sap que aquestes properes setmanes haurem de treballar molt i molt dur per arribar ben preparat a aquestes dues finals, però estic convençut entre jugadores, staff i, evidentment, afició, convençudíssim que ho tirarem endavant. Ens veiem a les Palmes i ens veiem a Oslo.
0: A l'horitzó, quan veiem aquestes dues finals, dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, la de la Copa de la Reina, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de Jonathan Giraldez. De fet, abans, com dèiem, els dos entrenadors de la final masculina són ex-Barça, també han passat pel Barça, un d'ells encara hi és, evidentment, a la final masculina, femenina, volíem dir. Abans, però, l'equip de Pere Romeu, un altre partit de Lliga F, aquest diumenge a Tenerife. Dissabte tindrem duel, també en parlem demà, català, entre Espanyol i Badalona Women, tots els equips ja amb la permanència assegurada, ja sense res en joc en aquestes jornades finals. A la primera divisió masculina, diumenge tenim clàssic, recordem, en què el Barça pot certificar el títol de Lliga si empata o guanya contra el Real Madrid. Dilluns juga el Girona a la lluita per a la permanència al camp del Rayo Vallecano. I dissabte l'Espanyol, també immers en aquesta lluita per la permanència, amb un punt més que el conjunt gironí i amb 3 de marge sobre el descens, s'enfronta a un rival directe, al Sevilla, que és l'equip que marca aquesta permanència. Ahir em va parlar als mitjans del club el migcampista blanquiblau Pol Lozano, un dels capitans que analitzava la situació de l'equip que fa, atenció, 17 jornades, ho anem repetint des del 2 de desembre de 2025, que no guanya.
2: Fa mal portar tantes jornades sense guanyar, evidentment. I sobretot quan havies fet una primera volta com per lluitar per coses que no són el descens, com el que ho estem fent ara, no? Que jo crec que hem de saber el que ens juguem, amb determinació. El que ens toca és treballar, netejar una mica la ment, no? Com ens diu el míster, i sobretot pues recuperar moltes coses de les que la primera volta les fèiem potser sense pensar, no? Inclús, o sigui que jo crec que el camí és aquest i que quan tinguem els 3 punts segur que tindrem aquesta confiança com per afrontar els altres partits, segur.
0: Dissabte, a 16:45, al Sánchez Pizjuán, aquesta final, en aquest cas entre Sevilla i Espanyol. Més futbol. L'any vinent, ho hem anat explicant aquestes últimes setmanes, el Centre d'Esports Manresa competirà la segona federació masculina un altre cop. Després de proclamar-se campió del grup 3 de la tercera federació, a falta de 3 jornades pel final, el club manresà, que per cert ha rebut un contratemps aquesta setmana per part del Consell Superior d'Esports, el CSD, que ha frenat la conversió de l'entitat en societat anònima i ha obligat a la Junta a reiniciar de zero el procés. Ens ho explica des de Ràdio Sallent el Jordi Gibert.
3: Aquesta decisió suposa un contratemps important pels plans de professionalització del club, que aspirava a tenir la nova estructura enllestida aquest mateix estiu. L'error principal que ha destacat el CSD és de caràcter tècnic però fonamental. El Manresa va intentar crear una societat paral·lela per després transferir-hi els drets i la història de l'entitat. La llei, en canvi, exigeix una conversió lineal, és a dir, és el mateix club el que s'ha de transformar directament en societat anònima. Aquesta correcció obliga a canviar totalment les regles del joc per als 450 socis de l'entitat. Ara el valor de les accions ja no serà de 1.000 euros, sinó que es calcularà dividint el capital entre el nombre de socis actual, cosa que situaria cada acció en poc més de 300 euros. A més, desapareix l'obligació de comprar-ne 10 de cop. A partir d'ara, qualsevol soci podrà ser propietari amb una sola acció. Aquesta nova via reforça el caràcter social de l'entitat. Segons la normativa, els socis tindrien prioritat absoluta per comprar accions en una primera fase. Només si queden títols lliures es podrà obrir la porta a inversions externes i de grans capitals. Això canvia l'estratègia de la directiva que volia a l'entrada de capital fort des d'un primer minut. Ara el calendari s'allargarà inevitablement. El club haurà de convocar una nova assemblea extraordinària per anul·lar els acords del 2024 i aprovar un nou projecte seguint les instruccions de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. En aquesta segona federació, tornant a la part esportiva, per cert, el Manresa es trobarà amb un Terrassa que ja pensa en un projecte ambiciós per lluitar per l'ascens després de quedar-se aquest any a les portes del play-off. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Terrassa Futbol Club ja pensa en la propera temporada, en la temporada 26-27. El conjunt d'Oriol Alsina, que recordem té 2 anys més de contracte, comença aquests dies a treballar, tot i que ja fa setmanes que es començava una mica a pensar en aquest nou projecte. Un Oriol Alsina que espera que la propera temporada sigui ambiciosa i també parla de l'exigència de cara a aquesta temporada, que podrà començar de nou i podrà, doncs, d'alguna manera, aportar el seu toc personal.
5: Això encara està ara mateix en mans de l'Antonis. Nosaltres ara tenim reunions amb Antonis i amb en Contestinos per començar ja... ells han començat fa temps, però per ajudar amb tot el que calgui, per tal de prendre les millors decisions en tots els aspectes.
4: Tot i que el conjunt agarenc encara no ha parlat d'altes i baixes, tot fa indicar que el jugador Marcos Pérez, el porter del conjunt agarenc, continuarà a l'entitat i s'espera també, doncs, molts canvis a la plantilla. Però de tot això tindrem temps de parlar properament.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça final. Després d'una temporada complicadíssima per les nombroses baixes, per lesió la majoria, les gironines s'enfronten a un València que ja han guanyat 2 vegades aquest any, però ho fan, com dèiem, amb només 8 jugadores disponibles. Escoltem Roberto Íñiguez, sempre clar.
6: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. También evidentemente tengo un poco, esa pequeña frustración la tengo desde hace meses ya, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no? Y esto como entrenador, pues no es algo que me guste vivirlo.
0: En qualsevol cas, avui a les 7 de la tarda el Roig Arena, aquest València-Espart Girona, anada de 5 finals del play-off, la tornada diumenge a Fontejau. A l'altre semi s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casa de Montsaragossa, amb l'anada a Salamanca, la tornada diumenge a la capital aragonesa. I en categoria masculina, un apunt, dissabte coneixerem el primer català que puja a la segona FEP entre Mollerussa i Prat, amb la tornada de la final. També dissabte arrenquen els play-off descens amb uns dels enfrontaments que podrem seguir a l'Enjoc TV. El dissabte de 6 i 10 entre el CBT, el Club Bàsquet Tarragona i el Mollet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
7: Arranca el play-off d'ascens a segona FEP pel Club Bàsquet Tarragona. Després de tancar la Lliga en segona posició i de 2 setmanes sense competir, aquest dissabte els de Toni i la Ramona reben el Mollet al pavelló del Serrallo en els quarts de final d'aquesta fase d'ascens. El Mollet va ser quart classificat de l'altre grup català, sumant 17 victòries a 4 del Navàs i el Vic, que van ser segon i tercer. El CBT en va sumar 22 i afronta el partit amb l'ambició de poder superar un rival amb força protagonisme per jugadors veterans que han jugat en categories superiors en etapes anteriors. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, deixa clar que arriben al play-off en un gran moment i amb molta il·lusió.
8: Doncs arribem al partit amb molta il·lusió, moltes ganes i m'atreviria a dir que en un dels millors moments de la temporada. L'equip és conscient del que es juga, no tenim lesions i el que tenim són moltes ganes d'allargar la temporada el màxim possible. Per tant, ens ho prenem com una final, perquè si perdem s'acaba tot i el que volem és guanyar-ho, demostrar-li a la nostra gent, a casa, al Serrallo, que podem anar més enllà, guanyar aquest cap de setmana al Mollet, que és l'únic que pensem ara, però sí que tenim la mirada posada una mica més enllà en el partit de la setmana següent, que tornaria a ser una final, i en aquestes possibles, tant de bo, fases d'ascens ja a nivell estatal.
7: El partit davant el Mollet es disputarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda al Serrallo i es podrà seguir en directe per TAC12 i la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça serà un any més a Colònia a la Final Four de la Champions masculina per vuitena temporada consecutiva. Els blancs van superar ahir clarament el Nantes, al Palau, 31-21, en un gran partit per tornar a lluitar, com dèiem, per un gran títol europeu. Escoltem el tècnic Carlos Ortega.
9: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo, que nos hace competir y luchar por los títulos, y luego esto es deporte, puedes ganar o puedes perder, pero dice mucho de los componentes de la sección, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? De que Valero quizá yo creo que es el que más nos metió este ADN a la sección y a todos los jugadores que pasamos por él.
0: També tenen bitllet per a Colònia, l'Alborg danès, que hi va superar l'Sporting de Portugal, i el Fuxe de Berlín, que va necessitar els penals per superar el Vespre hongarès de Xavi Pascual, de Pasqui. Avui ho ha de fer el Magdeburg, el vigent campió, que s'enfronta al Pic Zeguet hongarès amb 7 gols de marge. Aquesta final fora de la Champions es jugarà, com dèiem, a Colònia del 12 al 14 de juny. I en hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient ahir als quarts de final de la Champions masculina. Roig i negres van empatar 2 contra el totpoderós Benfica, però van perdre els penals 2-1. Escoltem l'entrenador del Reus, Jordi García.
10: Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure. I no sé si ens costarà molt o no tornar, però el dia que tornem, tornarem amb gent de casa, més madura, i això és molt important per nosaltres.
0: Això pel que fa al Reus, que s'acomiada de les primeres de canvi d'aquesta final a 8. El Barça jugarà avui, en aquest cas, contra l'Sporting de Portugal, amb les ganes de tornar a guanyar un títol que no guanya des de 2018. Els blaugranes, com dèiem, s'enfronten a partir de les 8 del vespre, hora catalana, aquest Sporting de Portugal, i si guanyen s'enfrontaran al Benfica. A l'altra banda del quadre, el Porto ja té bitllet de semis després de guanyar 6-2 al Liceo, i també avui a les 11 es juga el Tricino Barcelos. Amb Waterpolo un apunt, dissabte arrenquen els play-offs de la divisió nord masculina, que enfronten Barcelona i Terrassa d'una banda i Sabadell i Barcelona de l'altra. I també juguen els play-offs pel 5è al 8è lloc, amb 3 catalans, Sant Andreu, que juga contra l'Etxeide, i Rubí i Mataró, que s'enfronten entre ells a la primera eliminatòria. Mataró Ràdio i l'Aix Sant Miquel.
11: Amb la lliga acabada, la temporada encara guarda una darrera cita pel Solar Tradex Centre Natació Mataró. Aquest dissabte arrenca el play-off per poder tornar a jugar a la Conference Cup l'any vinent. Es tracta d'una nova fase compresa per una semifinal i una final a doble partit. A la primera ronda, els mataronins s'enfronten al Club Natació Rubí. El primer compromís serà a domicili aquest dissabte. En els precedents més immediats entre tots dos, qui ha sortit victoriós ha estat el conjunt del Maresme. En el duel de la primera volta es va imposar per 6 gols de diferència, a la segona per 8. La tornada està fixada pel cap de setmana que ve i es disputarà a la piscina Joan Serra. Si l'equip dirigit per Víctor González s'imposa en aquesta eliminatòria, assegurarà la plaça per la competició europea. Però no només això, també aconseguirà el passi per disputar la final contra el guanyador del Santa Cruz de Tenerife Cheide, Club Natació Sant Andreu. En aquest nou doble enfrontament, el que estarà en joc serà la 5ª plaça del campionat. És una posició que a la fase regular els mataronins han assolit per mèrits propis. Malgrat això, en cas de perdre aquesta ronda, quedarien relegats a la 6ª posició.
0: Gràcies, Laia. Més coses, hagués de presentar la cursa nocturna de l'Hospitalet, estrenada que estrena nova data i nou recorregut. La prova que tindrà lloc el 16 de maig, 7 assaigs de 5 i 10 quilòmetres més urbans, ràpids, i estan homologats per la Federació Catalana d'Atletisme. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
12: Compte enrere per la 16ª edició de la cursa nocturna de l'Hospitalet del proper dissabte 16 de maig. La prova reinventa amb un circuit més urbà, amb un recorregut renovat que vol oferir una experiència més atractiva als runners. La sortida tindrà lloc a la plaça d'Europa a 9:45 de la nit, mitja hora més tard que en edicions anteriors. Els participants podran escollir entre dues distàncies, 5 o 10 quilòmetres, i també hi haurà curses infantils per a menors de 14 anys. Cristina Santón és la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora.
13: Sempre fèiem un recorregut amb una part més industrial, no?, i que hem apostat, doncs, per un recorregut molt més urbà, que apropi a la nostra ciutadania, doncs, espais més coneguts per ells, i que a la vegada sigui més fàcil, no?, que la resta de ciutadans s'apropin, doncs, a la cursa nocturna per veure-la i per animar els runners.
12: Més enllà de l'esport, la nocturna reforçarà reforça el seu compromís social amb l'aportació solidària d'un euro i mig per cada dorsal. Els diners aniran a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia. Miquel Àngel Gràcia és membre de l'entitat.
14: És unes russes que el que fa sobre és que els corredors al final de la cursa comencin a sentir una miqueta el que sentim nosaltres cada dia, i això és la lluita del nostre dia a dia. I sembla que no, però és una cosa que, a part que és molt personalitzada, costa molt de veure.
12: I com és tradició, la jornada acabarà amb festa, degustació culinària i música en directe. Les inscripcions ja estan obertes.
0: Gràcies, Sergi. Per cert, també avui es tindrà lloc una celebració, en aquest cas de la 72a edició de la Festa de l'Esport de Sabadell, que distingirà el millor esportista i la millor esportista de l'any, en aquest cas de la cocapital vallesana. I de Sabadell anem a Terrassa, perquè parlant de curses, atenció a la gesta, n'hem anat parlant també en els últims dies, de l'agarenc Oriol Antolí, que s'ha passat 5 dies seguits corrent, gairebé 700 quilòmetres. Ens ho explica com ha anat des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
4: L'atleta garenc Oriol Antolí ho ha tornat a fer, i és que ha completat una excel·lent actuació al Belgium Legend Blackyard Ultra. És una prova prestigiosa d'Europa de resistència extrema. Atenció, perquè Antolí ha aconseguit una segona posició després de més de 90 hores corrent i 113 voltes amb 757 quilòmetres recorreguts. Amb aquest resultat, Antolí estableix el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i els 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee l'any passat, on va acabar a la setena posició.
15: Passes moments d'eufòria i, així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme, et faci trencar el múscul i et deixi fora.
4: Un Oriol Antolí que ara pensa en descansar i agafar forces, però ja està preparant nous reptes per intentar batre aquest rècord, com dèiem, de 757 quilòmetres en 90 hores i 113 voltes. Déu-n'hi-do.

0: I fins aquí l'enjoc d'aquest dijous, en què recordem l'agenda d'aquest vespre. A les 7 de la tarda, anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, entre València i Espanyol i el Roig Arena, la tornada diumenge a Fontejau, i el Barça estrenarà la seva participació a la final a 8 de Coimbra de la Champions masculina contra l'Sporting de Portugal. Recordem que ahir el Reus va caure eliminat, en aquest cas als penals, contra el Benfica. Fins aquí l'enjoc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
4: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Boli, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
3: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
5: En horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
6: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder posar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat, o que combini les dues solucions.
3: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors.
7: El Premià de Vòlei Femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
8: Bon dia, són les 2.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
10: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
8: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, començarà dilluns, Sònia Kerr.
11: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen.
8: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
11: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
12: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
8: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny.
11: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família.
8: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
11: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals.
8: Als esports, Janire Gallut, el Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
13: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les grans actuacions de Nielsen i Aleix Gómez. Amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts, seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
8: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
8: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les 2.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avança, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures previstes en el nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
17: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
16: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
8: Mentrestant, creix la preocupació internacional pel brot d'antivirus detectat al creuer MV-Ondius, que hauria d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries després de dies bloquejat a Cap Verd. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu que ha de rebre aquest creuer. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per tal de fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
19: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? Hi ha aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues, és suficient.
18: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
8: Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en aquest creuer, en l'Ondius, just abans de l'actual trajecte. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord són extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
20: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i, davant de tot el que s'està dient, ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries. També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit de dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat.
21: No voy a dar nombres, porque no puedo dar nombres, pero en nuestro barco venía una chica canaria. Esta chica canaria, que ahora están diciendo los canarios que no llegue el barco a Canarias, ¿y si esta chica fuese la que va en el barco? Por favor, o sea, toda esta gente hay que acogerla, evidentemente con medidas de seguridad, con EPIs, con control. No sabemos esta enfermedad en Europa cómo funciona. Sí que están diciendo los expertos pues que allí llevan 100 años con esta enfermedad. Y no es una enfermedad que está en la calle, está en la rata de monte, de las montañas, evidentemente. Pero claro que hay que darles ayuda, que lleguen a un puesto, que los atiendan, que los recojan. El barco se merece eso, la gente que va dentro se merece eso y la gente no tiene que estar dando vueltas hasta que pasen los 40 días y ya se bajarán del barco. Por favor, esto es inhumano.
20: D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
15: Notícies en xarxa.
8: Les treballadores de les escoles bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 on les 2.000 treballadores de les escoles bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
23: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
22: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millor

0: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: La protesta, com us dèiem, s'ha repetit a la resta de capitals catalanes. En el cas de Girona, la manifestació ha plegat mig miler de persones. Anem fins allà. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Amb proclames de No som guarderia, som educació o menys discursos, més recursos, la convocatòria d'aquest dijous, impulsada per la plataforma 03, ha reivindicat pel centre de la ciutat que el 03 és una etapa educativa essencial i han reclamat més recursos per atendre els infants. Imma Anguita és educadora i una de les portaveus de la plataforma Som Infància.
3: Avui el 03 surt al carrer perquè estem cansades, diem prou. No pot ser que un infant hagi de conviure amb altres 20 infants quan està en el procés de coneixement i de socialització que necessita molt d'acompanyament. No podem atendre a 8 nadons de menys d'un any. És insostenible.
2: A Girona, la manifestació s'ha concentrat a la plaça del Vi i ha fet recorregut fins a la subdelegació del govern espanyol.
1: Dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
4: Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions i la UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
1: Justament, Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places perquè les direccions puguin proposar la continuïtat dels interessos.
4: La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
5: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Demà es posarà en marxa el procés per adquirir invitacions per poder assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys el dia 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema el triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
5: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
4: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
6: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març, després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i, fins i tot, agressió sexual per penetració anal.
3: Detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
6: El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per

0: per fets similars i se li havia prohibit, de fet, apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
1: I la Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil.
0: El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis a la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats d'alt risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria.
1: El ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel que alliberi l'activista espanyol Saif Abu-Keshek, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
3: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
2: Álvarez ha compregut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saif de ser de Hamas.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'actualitat local ens porta avui fins a Tarragona, que estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
6: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val, i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
5: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
1: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller del RAM, Òscar Ordeig, durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
7: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
8: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
7: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs, al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi. Del Segrià.
1: I a l'Hospitalet, aquest matí ha obert portes una nova edició i ja és la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
9: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
10: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
9: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
1: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
12: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
11: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sitback. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I encara un apunt més en l'àmbit cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
0: És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència d'algun dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta feta per l'organització també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors que han vist algun espectacle també s'han quedat a dormir a la ciutat. Tot plegat en l'edició més multitudinària del festival amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit les entrades amb 21 espectacles.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Janire Gallut. Molt bon dia, Janire.
13: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
14: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
13: En bàsquet, l'Espart Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Girona FM, Pau Villafañe.
15: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espart Girona prou farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posades las prioridades.
16: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas, creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
15: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves 7è semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
13: I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar ahir amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de la temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Botellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
17: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
13: A la Champions masculina d'hoquei patins, el Reu Deportiu es va plantar cara al Benfica amb un empat a dos, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. El tècnic del Reu, Jordi García, es mostrava molt satisfet amb la feina.
18: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat tarania quan no la té, trega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
13: Per la seva banda, el Barça juga a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I en tenis taula, el Ganxet juga a les 6 de la tarda al partit pendent de la jornada 21 contra el Linares. Duel important de cara a recuperar posicions a la part alta de la taula per les reusenques, amb partits pendents encara respecte a la resta de rivals. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire Gallut, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.
19: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
20: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
21: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Boli, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
20: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
22: En horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
23: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder posar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat o que combini les dues solucions.
20: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors.
15: El Premià de Vòlei Femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
19: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis, que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
1: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus, començarà dilluns. Sònia Kerr.
0: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Canàries.
1: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
0: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
3: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona el 10 de juny.
0: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família.
1: En Cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
0: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
1: Als esports, Janire Gallut, al Barça, tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
13: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez, amb un resultat global de 63-51 a l'eliminatòria dels quarts. Seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avançarà, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis, que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
24: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
6: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
1: Tenim novetats pel que fa al creuer afectat per un brot d'antivirus que es dirigeix cap a les Canàries. Segons s'acaba de saber, finalment el vaixell fondejarà, però no atracarà a les illes. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, recordem, ingressaran en un hospital de Madrid per fer-hi la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
8: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues, és suficient.
7: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
4: Notícies en xarxa.
1: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives a Catalunya. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i també l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia, sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 on les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
10: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
9: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
12: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
25: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
26: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
9: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: Com ens explicava ara l'Esther Minguell, Educació xifra en un 13% el seguiment d'aquesta vaga amb dades recollides fins a la una del migdia. A molts punts a Catalunya el seguiment ha estat més aviat modest. És el cas, per exemple, de les llars d'infants del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
27: Des de les llars municipals de Vilafranca, la seva directora, Àfrica Seca, apunta que el seguiment de vaga d'avui és modest i que n'han fet aproximadament un 35% d'educadores, però que es preveu que la vaga del dia 20 aquesta xifra s'incrementi notablement. Les reivindicacions són clares. Les apunta Sònia Segalà, educadora de suport de les llars municipals d'infants de Vilafranca.
28: Que hi hagi aquest reconeixement del 0-3 com a etapa educativa, que es baixi les ràtios, tenim les ràtios més altes de la Unió Europea, que el servei sigui universal i gratuït per a totes les famílies, que hi hagi un finançament suficient i estable i més recursos per garantir la inclusió, per poder desplegar la inclusió doncs, a les llars, no?
27: Les llars privades i concertades avui també estaven cridades a la vaga, tot i que el seguiment ha estat molt menor.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Demà mateix es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per tal d'assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona. Serà, recordem, el 10 de juny. És l'acte més multitudinari que hi ha previst en una visita en la qual també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, en concret des de la catedral i fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
14: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
11: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: D'aquesta visita papal n'ha parlat a la xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
16: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu, el cardenal de Barcelona deia, a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
0: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
1: Detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
0: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que n'apareguin de noves. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
1: I ho acabem de saber, el jutjat de Girona acorda presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt. La causa està oberta per homicidi. Gairebé 3:45, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha comparegut avui al Congrés, on ha demanat a Israel l'alliberament immediat de l'activista espanyol Saif Abu-Keshek, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
18: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
17: Álvarez ha compregut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saïf de ser de Hamas.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per tal d'assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Més detalls és de Tarragona Ràdio. Laura Casas.
2: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
3: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
2: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
1: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, que és una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i els seus voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
13: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
3: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
13: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià.
1: Doncs no deixem la comarca perquè la Universitat de Lleida, pionera en formació dual, es proposa el repte ara de la internacionalització en els propers 5 anys. La UDL compta amb uns 300 alumnes entre els estudis d'enginyeria i educació. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Aquest dijous al matí ha tingut lloc la presentació del tercer informe que elabora la Fundació Bertelsmann, una organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El seu cap de projectes, Vicenç Climent, ha explicat que s'ha escollit la Universitat de Lleida per ser pionera en formació dual.
19: Lleida és pionera. Quan no n'hi havia ni tan sols marc regulatori, la Universitat de Lleida va començar l'àmbit de l'educació doncs, de manera innovadora i pionera perquè van ser dels primers, sinó els primers de tot l'estat espanyol, inspirant-se a altres territoris europeus, innovadora perquè normalment l'àmbit de la dual s'espera que sigui l'àmbit de les enginyeries, però la Universitat de Lleida va començar en l'àmbit de l'educació.
15: La Universitat de Lleida preveu ampliar la seva oferta d'aquest tipus d'estudis cap a altres branques, com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades, a més d'internacionalitzar-se al context europeu.
1: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició, ja la número 32, del Saló Biocultura, dedicat als productes ecològics i al consum responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
20: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
21: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
20: Menjar més continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Conca de Barberà amb l'Espluga FM Ràdio i del Solsonès amb Solsona FM.
5: L'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí ha tornat a funcionar a ple rendiment aquesta primavera, després de més d'un any tancat per obres. És l'últim dels albergs de la xarxa Xanascat que quedava per fer aquesta renovació. Ho explica la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez.
6: Hem aconseguit eliminar el gasoil, l'ús del gasoil a tota la xarxa d'albergs de Catalunya.
5: Un projecte que ha sigut clau per eliminar la penjada de carboni.
7: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves sobre les seves inquietuds de viure i treballar aquí en un futur i de parlar amb les empreses per rebatre les idees preconcebudes. Es projectaran dues sessions obertes a Solsona i Cardona a final de mes.
1: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta en la primera de temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
10: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
8: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I encara un apunt més en relació a la crònica cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
0: És el resultat d'una enquesta interna segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment, coincidint amb l'assistència a alguns dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors també s'han quedat a dormir a Girona. Tot plegat, en l'edició més multitudinària del festival, amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit atenció les entrades de 21 espectacles.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Janire Gallut. Bon dia, Janire.
12: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
22: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
12: En bàsquet, l'Espar Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines hi arriben després de desfer-se del Leganés als quarts i amb el factor pista a favor, però amb una plantilla molt condicionada pels problemes físics, tal com apuntava amb contundència el tècnic Roberto Íñiguez.
23: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
12: Laura Quevedo serà dubte fins l'últim moment i es podria afegir a les baixes de Bibi, Canella i Carter. I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
9: Ho donarem tot, com ja ha dit el Pere, el míster. Treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem per totes. Ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
12: I el primer equip femení no és l'única secció que pot aixecar un títol d'aquesta setmana. L'equip de Hansi Flick va tornar a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou. Els blaugranes s'enfrontaran al Madrid a les 9 de la nit en un duel que podria suposar la sentència del títol de Lliga. En paraules de Jules Koundé, l'equip afronta el partit amb molta motivació.
11: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
12: I acabarem amb la Champions masculina d'hoquei patins, on el Reus Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A.
1: Gràcies, Janire Gallut. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
3: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Boli, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
2: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
4: En horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
5: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder posar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat, o que combini les dues solucions.
2: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors.
6: El Premià de Vòlei femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual. Ho fa davant l'increment continuat de contagis que s'han quintuplicat des de 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que els fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
8: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Aquesta persona necessitarà una atenció especialitzada i directa, però ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat o que es deixi de banda, davant de qualsevol altra cosa, a les escoles, no?
7: L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment hem sabut que el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. I avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i a les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. I Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol de titularitat de la Generalitat i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. Amb informació, fins a la una del migdia, les treballadores de les escoles bressol han engegat avui una nova tongada de vagues educatives, reclamant més recursos, una baixada de les ràtios i la preparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Han fet diverses concentracions a Barcelona, fins a 2.000 persones s'hi han aplegat. I l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat. El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i es confirma la presó acordada per la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Tots dos van ingressar a la presó a finals de març després de diverses visites a centres sanitaris que van acabar, recordem, un diagnòstic de lesions greus i continuïtes i fins i tot agressió sexual. I la instal·lació Paper Tears de Clàudia Pagès ha obert aquest dijous les seves portes a la 61a edició de la Bienal d'Art de Venècia. El projecte català escollit per l'Institut Ramon Llull barreja llum, so, imatge i dramatúrgia i reflexiona sobre les estructures del passat.
9: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
10: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
9: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
11: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
9: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 7 de maig de 2026. Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C-32 al sector Tarter-Maresme. Sergi Ferrer.
12: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C-32.
9: Un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Martí Capçada.
13: La policia local de Pineda de Mar identifica un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació.
9: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. Melina Morilla.
14: Ara s'escolliran només 6 grups per la final de juliol, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% dels membres de Palafolls i siguin menors de 35 anys.
9: I més de 1.200 alumnes a Malgrat de Mar participen en el programa L'art de ser espectador del Teatre Clavé, Ona Malgrat.
15: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles del Teatre Clavé adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat.

0: Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés a soroll arran de la C32 al sector Tarter Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Canet bona de Mar, tarda. Arenys de Mar i Arenys...
2: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde a xarxes socials, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en altres trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat. L'alcalde gravava el vídeo des del pont de l'autopista i deixava constància acústica de la problemàtica.
3: Arran de les queixes de veïns, hem procedit a fer una sonometria oficial i, efectivament, en horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. I, per tant, necessitem solucions.
4: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder d'exploit que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat com hi ha el tram de Badalona, o que combini les dues solucions.
2: Val a dir que les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són les pantalles acústiques. Poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors, un asfalt que absorbeix la compressió de l'aire que genera el pneumàtic en rodar. Recordem, d'altra banda, que justament en aquest sector és on s'ha de construir el nou accés a l'autopista, que inclourà una gran rotonda sobre la via, cosa que incidirà notablement en la mobilitat de la zona i pel qual s'ha de fer una estudi ambiental que també ha de preveure l'impacte acústic. Segons ens indica Rafa Navarro, la petició que es fa ara és independent d'aquest projecte i es pretén que sigui atès abans que el nou accés es materialitzi.
0: Gràcies, Sergi. Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Ràdio Canet.
1: Canet de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Des de la plataforma Canet Connecta Bus ja porten recollides 3.100 signatures i afirmen que continuaran amb aquesta reivindicació fins que la Generalitat els escolti. Creuen que amb la suma dels dos arenys aquesta petició guanya més força. Des de Canet Connecta Bus, un dels seus impulsors, Xavi Pinyol, afirma que estan en un moment àlgid de la campanya. Fins ara han recollit 3.100 signatures a Canet, unes 1.900 Arenys de Mar i aproximadament 1.500 Arenys de Munt. Anar junts amb aquesta reivindicació creuen que els donarà més força per ser escoltats.
5: Amb els pobles d'Arenys de Munt i Arenys de Mar ens hem unit, cadascú va fer la seva reivindicació en el seu poble i vam trobar que era un moment doncs, per unir-nos i fer una reivindicació conjunta i anar més enllà. No? I aquesta reivindicació conjunta doncs, agafa força des del moment doncs, que mitjans de comunicació també donen visibilitat.
1: Precisament, el govern de la Generalitat ha anunciat un pla de xoc valorat en 21,5 milions d'euros per reforçar les línies de bus interurbà. Lamenten, però, que no s'hi hagi inclòs la creació de la línia de bus que ells reclamen.
0: Seguim avançant. Avui dijous comença el nou cicle de vagues al sector educatiu i concretament a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet de Mar, per exemple, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat la vaga d'avui. Ràdio Canet.
1: Aquest dijous ha començat un nou cicle de vagues en el sector educatiu i ho ha fet a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat aquesta vaga. Cal destacar que només un 20% dels infants han anat a l'escola. Des del centre valoren en positiu el suport que estan rebent de les famílies i recorden que l'objectiu d'aquesta convocatòria és millorar les condicions laborals del personal de les escoles bressol de Catalunya i reclamen reduir ràtios i millores salarials. Des del centre assenyalen que tot el claustre va estar conforme amb aquestes accions reivindicatives i també afirmen que estan notant molt de suport per part de les famílies. De fet, aquest matí, més del 80% de l'alumnat no ha anat a l'escola. S'han decretat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. El sector, com dèiem, reclama millorar el sou a les plantilles, que en molts casos cobren el salari mínim, però també altres millores com reduir ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials.
0: I atenció a la següent notícia, i és que un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Sergi Ferrer, què ha passat?
2: La policia local de Pineda de Mar ha identificat un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació. La policia local de Pineda de Mar ha identificat...

0: de la zona. L'avís el va donar un veí cap a les 12 del migdia en detectar flames en aquesta àrea de matolls, propera a Can Cornet. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels bombers de la Generalitat de Pineda de Mar que van aconseguir controlar i extingir l'incendi en poca estona. També hi van intervenir una patrulla de la policia local que posteriorment va iniciar les gestions per identificar l'autor dels fets. Les imatges de videovigilància van resultar determinants per avançar la investigació.
1: Gràcies. Més qüestions. Un home de 56 anys ha mort en un xoc frontal a la N2 entre Palafolls i Malgrat de Mar. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és, un home va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera Nacional 2, al terme municipal entre Palafolls i Malgrat. El sinistre es va produir cap a 4:45 de la tarda al punt quilomètric 676 de la N2. Segons han informat fonts policials, per causes que encara s'investiguen, es va produir un xoc frontolateral entre dos vehicles. A conseqüència de l'impacte, un dels conductors, un home de 56 anys i veí d'Argentona, va morir. A més, una altra persona va resultar ferida greu, la conductora de l'altre vehicle. En un primer moment va estar atesa pels equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets, però finalment la van traslladar greu a l'Hospital de Mataró. L'accident va provocar importants retencions de trànsit a la zona durant diverses hores. Fins al punt de l'accident es van desplaçar efectius dels bombers, diverses unitats del SEM, fins i tot un helicòpter, patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la policia local. Mossos d'Esquadra ara investiga què és el que va passar.
1: Gràcies, Melina. I el festival neonazi Chaos in the Sun repetirà a Santa Susanna aquest maig. Sergi Ferrer.
0: El col·lectiu El Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta a Santa Susanna davant la celebració d'una nova edició del festival nazi Chaos in the Sun en una masia privada de la població maresmenca. El cartell de l'esdeveniment, difós a través de xarxes socials i canals vinculats a l'extrema dreta, anuncia actuacions de grups internacionals relacionats amb moviments ultres europeus els dies 29 i 30 de maig, al mateix emplaçament d'altres anys, una finca situada a tocar de la C-32. El col·lectiu en reclama la il·legalització i denuncia que l'Alt Maresme torni a convertir-se en un punt de trobada de grups d'extrema dreta. Així ho ha explicat un dels seus membres en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
3: Una resposta a nivell massiva contra aquest festival a Europa, més de 800 neonazis d'arreu d'Europa, amb una ideologia clarament racista i d'odi. Estan preparant una gran mobilització per al 15 de maig. L'objectiu principal no deixa de ser, bàsicament, pressionar al màxim a l'Ajuntament i a l'administració perquè legalitzi aquest festival amb l'oblidament de caire racista i neonazi.
0: Des de l'Ajuntament de Santa Susanna insisteixen que l'activitat es realitza en una finca privada amb autorització de la propietat i que jurídicament no tenen eines jurídiques per prohibir-la. Tot i això, el consistori confirma que s'hi desplega un dispositiu policial conjunt amb els Mossos d'Esquadra. Segons ha detallat, es faran controls als accessos de documentació i permisos d'activitat, a més de controls de sonometria i seguretat per evitar molèsties i possibles incidents. També es vigilarà el compliment de l'horari de tancament fixat a la mitjanit. La previsió és que hi assisteixin unes 150 persones que arriben directament a la masia en autocar i marxen un cop acaba l'activitat, sense circular pel nucli urbà de Santa Susanna.
1: I roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports de Malgrat de Mar, Ona Malgrat.
4: Sí, els fets van passar ahir dimecres. L'empresa que s'encarrega de la neteja de l'equipament va alertar a la policia cap a les 8 del matí que haurien entrat a les oficines de l'equipament després que la treballadora avisés que la porta d'accés a les oficines era oberta i que tot estava regirat. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, ha detallat que els lladres van rebentar la porta de consergeria, la del despatx, que ara utilitza el Club Esportiu Malgrat, i el bar. El regidor va avançar que s'haurien endut diners del bar i del despatx.
5: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia jo i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat, i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també, i bueno, ara estem sopesant a veure què és el robatori. Han fet una destrossa.
4: La hipòtesi que es treballa és que es tractaria d'un grup de lladres professionals. De fet, l'alarma no va arribar a saltar perquè la van destruir.

0: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds a grups de 16 estils musicals diferents. Melina.
1: Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta nova edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per participar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserva per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se el juliol, serà la participació directa, com és habitual, com a taloners als concerts de l'Alterfesta al setembre. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Per triar els 6 grups que finalment actuaran, es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 35 anys i que presentin propostes originals i noves.
0: Gràcies. I més de 1.200 alumnes a Malgrat participen en el programa L'art de ser espectador del Teatre Clavé, Ona Malgrat.
2: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles al Teatre Clavé, adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat. En concret, es tracta del programa L'Art de ser espectador, que pretén apropar les arts escèniques als més joves. Aquest programa porta en funcionament 19 anys. La subvenció de l'Ajuntament fa front al cost de l'activitat, que inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els estudiants provenen de les escoles Maria Cubí i Soler, Mare de Déu de Montserrat, Fungiadosa, Marista, Sant Pere Chanel i Badruna. I han assistit els espectacles en horari lectiu al llarg d'aquest curs. En aquest curs, de fet, els alumnes magratencs han gaudit dels espectacles L'Illa del Tresor, Particular, Llepafils, Va i Via, Incredible Box, Per Terres de Drac, Hotel Bucarest, Vesperon, Àfrica i Jo Tarzan.
0: I el 8 de maig comença la preinscripció per l'Escola Bressol Municipal als Garrofers de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç s'obrirà aquest 8 de maig el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de l'Escola Bressol Municipal anomenada Els Garrofers. El termini per presentar les sol·licituds s'allargarà fins al 22 de maig i el procés es farà principalment de manera telemàtica. Les famílies podran enviar la documentació requerida al correu electrònic del centre, tot i que també s'oferirà atenció presencial amb cita prèvia per a aquelles persones que necessitin ajuda amb el tràmit. L'escola ofereix un total de 34 places distribuïdes entre els grups de 0 a 3 anys, incloent-hi places reservades per alumnes amb necessitats educatives específiques. Per poder ser admès, l'infant haurà de tenir almenys 16 setmanes a l'inici del curs. Des del consistori recorden que les places no s'adjudiquen per ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó segons la puntuació establerta pels criteris de baremació de la Generalitat.
0: Gràcies. I avui també parlem de la pàjaro i la resta de varietats de maduixa que es produeixen a Calella. Sergi, quines són?
4: La campanya de la maduixa està en marxa a Calella i a la resta de poblacions de l'Alt Maresme, quan s'estan celebrant les jornades gastronòmiques dedicades a aquest fruit vermell tan característic del territori. El president de la Unió de Maduixaires i productor de Calella, Jaume Gai, explica que la campanya es manté, però amb dificultats, especialment per la irregularitat de la producció d'aquest any i per la pressió del mercat exterior que condiciona preus i vendes.
5: Aquest any pues, no ens han produït tota la tardor i hivern com ens havíem esperat. I s'han posat a produir més. Els últims mes i mig hem fet una bona d'això, però clar, ha coincidit que pues, en dies festius, que això afecta molt a la venda, perquè els mercats es tanquen, encara que no ho sembli, hi ha una afectació molt gran. Perquè en Mercabarnes, per exemple, hi ha dies festius i que tanquin els mercats centrals vol dir dos dies sense poder recol·lectar i llavors s'esfonsa tot.
4: El Maresme celebra fins a finals de maig les jornades gastronòmiques de la maduixa amb la participació d'establiments de restauració de 18 poblacions de la comarca que durant aquest temps l'incorporen a les seves cartes. També s'hi organitzen fires amb parades de venda i activitats familiars amb cites destacades com la d'aquest dissabte 9 de maig a Sant Pol de Mar i la de diumenge 10 a Arenys de Munt.
0: Canviant de qüestions, els alumnes de quart d'ESO de Tordera celebren demà la tercera edició del Correcull. Marta Serres.
6: Exacte, des de l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració dels diferents centres d'ensenyament del municipi, demà divendres 8 de maig ja estarà tot a punt per dur a terme la tercera edició de la Diada del Correcull, on hi participen alumnes de quart d'ESO de totes les escoles. Aquest esdeveniment és una proposta que permet la participació, interacció i acció dels alumnes amb el municipi, alhora que fomenta pràctiques saludables i de respecte amb el medi ambient que tenen al seu entorn. Es tracta d'una jornada escolar que comptarà amb una conscienciació als alumnes sobre la importància de reciclar i de cuidar el medi natural privilegiat del municipi. A més, servirà com a espai de coneixença de Tordera i entre els mateixos alumnes, que gaudiran també d'un final de festa musical, ho explica el regidor d'Educació, Pere García.
7: Els explicarem què és el que poden recollir i el que no, quines mesures de seguretat hem de tenir en compte, com hem de recollir aquest material, i tot seguit doncs, es desplaçaran fins als diferents punts del municipi on hem detectat que hi ha deixalles i on volem millorar aquest entorn.
6: La jornada se celebra en horari lectiu i començarà a les 9 del matí al Parc de la Sardana.
0: Gràcies, i la consellera Alícia Romero ha visitat Sant Andreu de Llavaneres per abordar el finançament municipal. Martí Capçada.
3: Així és, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha visitat aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per reunir-se amb l'alcalde Àlex Neira i abordar les necessitats de finançament municipal i també les inversions prioritàries del municipi. Durant la trobada institucional, la consellera i l'equip de govern han analitzat diversos projectes estratègics i els mecanismes de suport econòmic necessaris per garantir la sostenibilitat dels serveis públics locals. Entre els principals temes tractats destaquen la millora d'infraestructures, el finançament de noves inversions i el reforç de la col·laboració entre la Generalitat i l'administració local. Alicia Romero ha assegurat que el govern vol continuar treballant al costat dels municipis per generar oportunitats i garantir que en pobles com Sant Andreu de Llavaneres s'hi pugui viure i créixer professionalment. Per la seva banda, l'alcalde Àlex Neira ha valorat molt positivament la visita i ha remarcat la necessitat de disposar de més recursos i eines financeres per impulsar projectes de millora i cohesió al municipi.
0: Obrim plana cultural. El Premi de Circ arrenca demà amb una aposta per espectadors ja consolidats. Seguim amb tu, Martí.
3: Correcte. Demà divendres s'arrenca la tercera edició del Premià de Circ, que, segons l'organització, marca un canvi respecte a anys anteriors. Si fins ara bona part de les propostes servien perquè les companyies mostressin peces encara en procés de creació, enguany el festival aposta per muntatges plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha explicat a Premià Mèdia que el festival ha evolucionat després de dues edicions molt ben rebudes i que aquest any la programació fa un pas endavant tant en qualitat com en consolidació.
8: Perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència. Llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats. Ja sabeu que aquí el Bernat, com que és del RAM, ens porta sempre propostes super innovadores de primera línia. O sigui, hem vist, l'any passat vam tenir aquí algun espectacle doncs, que havia guanyat primers premis. Aquest any doncs, el mateix.
3: El tret de sortida serà 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana s'hi oferiran 6 espectacles i un taller de circ obert al públic, repartits entre diversos espais del municipi. La majoria de propostes seran gratuïtes i només hi haurà un espectacle de pagament, Cunort, de la companyia Locandi, que es representarà divendres a l'Espai l'Amistat. La programació inclourà espectacles familiars, circ contemporani, equilibri, acrobàcies i humor visual en una edició que també amplia la presència del festival a més barris. El certamen està impulsat per l'Ajuntament i compta amb la direcció artística de la companyia Ducto, guanyadora dels premis Espai de l'Amistat a la creació.
0: Gràcies, Martí. I la fèria d'abril, l'Esquinita, arriba aquest cap de setmana al Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Mar Tres Serres.
6: Correcte, el parc es transformarà durant 3 dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa, la Feria d'Abril. De fet, ja fa una setmana i escaig, el barri de Sant Andreu ja va organitzar una petita Feria d'Abril. En aquest cas, serà molt més gran aquesta, que s'ha organitzat perquè duri 3 dies, del divendres 8 de maig al diumenge 10, i oferirà propostes culturals, música i gastronomia andalusa per tothom qui vulgui venir. L'espai estarà decorat per a l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira, convertint-se en un punt de trobada comunitari. L'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida.
9: Comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat doncs, a la Fira d'Abril. ¿Vale? Una de les actuacions més destacades serà l'actuació de l'Arjavi Medina.
6: Justament l'actuació de Medina es preveu com un dels plats forts de la celebració, tot i que durant els 3 dies ja hi haurà altres activitats per mantenir aquest ambient festiu que es vol. Aquesta iniciativa privada vol sumar-se a l'oferta d'oci del poble i apropar les tradicions del sud als veïns de Tordera. Les entrades tenen preus diversos segons el nombre de dies que es vulgui assistir al recinte, amb opcions tant d'abonament com d'entrada d'un sol dia.
0: I en clau esportiva, el primer equip femení de vòlei de Premià de Mar visitarà el líder amb ganes de refer-se, Martí.
3: Així és, el Premià de Mar de vòlei femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder, que acumula 3 victòries consecutives a la segona divisió femení. El partit, diumenge a les 9 del matí, al Centre Esportiu Julio Méndez del Prat.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Com ja indicàvem aquest matí, el temps ve marcat bàsicament per l'estabilitat, tot i que hi ha algunes nuvolades cap a l'interior de la comarca de Serralada Litoral que poden acabar deixant algun petit xàfec molt puntual i bàsicament en aquestes àrees de l'interior del Maresme. A prop de la costa no esperem precipitació i, posteriorment, al llarg de la tarda, aquests núvols es desplaçaran cap al Vallès i, per tant, ja deixaran d'afectar-nos. A banda d'això, avui vents més aviat fluixos giran cap a component entre l'est i el nord-est aquesta tarda i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb una lleugera maror poc important. Temperatures avui que es mantenen sense canvis després que les mínimes de la passada nit en conjunt han estat una mica més altes. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem una jornada doncs, també força tranquil·la, amb domini del sol, si hi haurà alguna nuvolada, però serà poc important, no esperem precipitacions, i les temperatures demà pugen una miqueta més a les hores centrals del dia. Si avui les màximes més altes arribaran cap als 21-22 graus, demà poden arribar als 23-24, amb vent que continuarà fluix, bufant de mar cap a terra, i com avui, la situació marítima dominada pel marejol a marees de maró. Dissabte, el temps vol canviar. El matí aguantarà, el matí tindrem força estones amb sol a primeres hores, després veurem com la nuvolositat es va incrementant al migdia. Ja tindrem el cel tapat i de cara a la tarda arribaran precipitacions que afectaran a tot el Maresme, a tota la comarca, entre la tarda del dissabte i la mitjanit del dissabte al diumenge. Els darrers xàfecs cauran cap a la 1-2 de la matinada del diumenge a l'àrea del Maresme Nord. A banda d'això, dissabte, més núvols, les temperatures màximes baixen una mica, però tampoc no massa. I de cara a diumenge esperem que les temperatures es tornin a recuperar. Farà sol i això permetrà que les màximes puguin arribar fàcilment cap als 24 o 25 graus a les hores centrals del dia. Amb vent moderat la tarda de diumenge de component sud-oest, vent de garbí i una situació marítima que, com aquests últims dies, estarà dominada pel marejol a marees de maró a tota la costa maresmenca.
11: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, doncs ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Hola, bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui hem de lamentar, entre cometes, que Barcelona està perdent veïns a favor del Maresme, el Vallès i el Baix Llobregat, que estan absorbint la demanda que la ciutat no pot atendre. Fa anys que Barcelona està amb el mercat de l'habitatge al límit, també passa a altres comarques, com per exemple la nostra. El lloguer mitjà a la ciutat supera els 1.300 euros mensuals davant dels 700 o 800 euros de la segona corona metropolitana, que inclou comarques com el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Una bretxa que no ha deixat de créixer i que està empenyent molts compradors cap a les comarques de l'entorn, on el sòl és més assequible. En aquest cas, els maresmencs, per exemple, també tenim més dificultats per poder accedir a aquests habitatges.
2: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, avui què és notícia?
3: Marxem cap a Escòcia i cap a Gal·les, i és que són dos governs, o sigui, dos governs independentistes podrien coincidir alhora per primer cop. Avui s'estan fent les eleccions als parlaments d'Escòcia i de Gal·les, i també els comicis locals a alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. Per Escòcia, els comicis podrien suposar una nova victòria de les forces independentistes que han promès celebrar un segon referèndum sobre la seva independència després que el 2014 el no guanyés amb el 55% dels vots. Totes les enquestes apunten a que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, no només guanyaria les eleccions i continuaria governant, sinó que a més podria superar la majoria i arribar als 65 diputats dels 129 que formen part del Parlament. Els partidaris de la independència volen revertir la sortida d'Escòcia de la Unió Europea, decidida en el Brexit del 2016. Llavors, Escòcia, el 62%, va votar quedar-se a la Unió Europea.
2: Molt bé, Melina, acabem amb el tema curiós del dia. Endavant.
3: Doncs hem de parlar de maltractament animals, i és que 5 anys després arriba el judici a treballadors de Vivotècnia. Les imatges que Cruelty Free va filtrar a tots els mitjans l'abril del 2021 van esgarrifar milers de persones que van sortir al carrer a manifestar-se contra la crueltat i el maltractament indigne que patien els animals en aquests laboratoris. A les imatges enregistrades per una activista animalista infiltrada durant més de 2 anys a Vivotècnia es podien sentir comentaris d'odi i insults als animals mentre eren sotmesos a pràctiques abusives no tipificades en els protocols existents. Les advocades de FADA i Anima Naturalis finalment han aconseguit, 5 anys després d'aquesta instrucció judicial, portar 2 d'aquests treballadors de Vivotècnia a judici. La Fiscalia els demana 11 i 12 mesos de presó i inhabilitació per treballar amb animals durant 3 anys.
2: Molt bé, Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs explica'ns, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs avui estem preguntant si considereu que la justícia, almenys aquí en el nostre país, va una mica lenta per depèn de quins temes.
2: Molt bé, doncs podem respondre sí o no, i també hi ha una tercera opció avui?
3: Avui és sí i no.
2: Perfecte. Avui, doncs, una o l'altra, eh? Melina, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona.
3: Fins ara.

0: ara obrim un nou espai dedicat al consum i als drets de la ciutadania. Avui parlem de canvis, d'evolucions i garanties dels productes. Què passa si un producte no funciona? Quan tenim dret a tornar-lo? I què diu exactament la garantia? En parlem amb el tècnic de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, en Karam Louahidi. Karam, benvingut a l'Ona Maresme.
1: Moltes gràcies.
0: Volem començar preguntant-te, quan comprem un producte, en primer lloc, quins drets bàsics tenim com a consumidors?
1: Bé, el dret bàsic, el primer i amb caràcter previ, no?, a la compra, és el dret d'informació, no?, d'obtenir, no?, la informació necessària abans de fer la compra, no? Després, un cop feta la compra, també tenim dret, o sigui, un cop feta la compra, en caràcter posterior, dret de garantia, no?, la garantia legal que se'ns apliqui. Dret d'assistiment, si estava establert en el moment de fer la compra, canvis i evolucions també, si entra dins de la política de l'empresa, no? I aquests serien els tres principals drets com a consumidors.
0: Mm-hmm. Una botiga està obligada a acceptar devolucions si el producte està en bon estat?
1: Bona pregunta. La botiga, en principi, si la compra és presencial, o sigui, en l'establiment, la botiga és lliure d'establir la seva política de canvis i evolucions. Per tant, si la política, en el moment de realitzar la venda, no?, en el moment que compreu un producte, se'ns informa de que no se'ns acceptaran cap canvi ni devolucions, la cosa és així, que així i són lliures a escollir. En canvi, si en el tiquet, per exemple, posterior al tiquet, ens diuen que ens accepten els canvis i evolucions en un període de 15, 60, 365 dies, no?, com fan algunes botigues, doncs queden vinculats, no?, a complir-ho.
0: Uh-huh. Hi ha més diferències, per exemple, entre botigues físiques o per internet? És diferent el tema de comprar?
1: S'aplica tot el que és un règim legal diferent. El que passa amb les compres a distància, no? No només les compres a distància, les compres que es realitzen fora de l'establiment mercantil, que inclouen, no?, ja siguin la típica compra que realitzem per internet, no?, a la web, inclouen vendes a domicili, no?, els típics que venen olles, venen ganivets, no?, a casa, compres en fires, fora també de l'establiment mercantil, tot aquest tipus de compres fora d'establiment tenen una protecció encara major pel consumidor perquè no les està realitzant a l'establiment mercantil i el legislador va voler així, no?, per tal de protegir-lo, no? Llavors, ja d'entrada tenim un dret, que és el dret d'assistiment, que per llei no pot ser inferior a 14 dies. Es pot pactar un període diferent, però mai pot ser diferent a 14 dies. Llavors, sense demostrar, no?, el per què tornem o la raó, doncs se'ns ha d'acceptar aquesta evolució, aquest canvi.
0: Mm-hmm. Per tant, quan comprem de forma, doncs, per internet, 14 dies tenim per tornar el producte?
1: Correcte, com a mínim 14 dies. Sempre es poden establir més, al final.
0: Mm-hmm. Per exemple, un mes.
1: Un mes, 60 dies... Ara hi ha botigues que posen un any, també, potser és passar-se, però bueno, que la política de canvis i devolucions és lliure sempre que es respecti el mínim legal, doncs és benvingut.
0: Què passa si el producte arriba defectuós o es fa malbé al cap de poc temps? Què podem fer?
1: Doncs fixa't que aquí hi ha un denominador comú, tant si és per compres a l'establiment mercantil com si és per fora. La llei és clara en aquest sentit, no? Llavors, com a consumidors tenim dret d'escollir si volem la devolució del producte a l'establiment a canvi de que ens retornin els diners que vàrem pagar, o escollir canviar-lo per un altre de mateixes característiques o per un altre producte diferent, fins i tot si volem.
0: Mm-hmm. Quant dura actualment la garantia legal dels productes? O això és un tema que decideixen les empreses?
1: No, hi ha un mínim legal. Hi ha un mínim legal i aquí s'haurien de diferenciar entre productes de segona mà i productes productes nous, no? El mínim legal per productes nous són 3 anys. Llavors, sí que hi ha empreses que fan gestos comercials, no?, ampliant garanties potser fins a 10 anys, no?, en els casos de rentadores i neveres, què passa això, no?, que s'amplien fins a 10 anys. Però sempre al final han de respectar aquests 3 anys, no?, com a mínim. Després, els serveis que es prestin de forma digital, no?, com aplicacions, softwares, contingut digital també, aquests tenen una garantia de mínim de 2 anys. I després, béns de segona mà, tenen, si no es pacta res, hi ha un termini mínim de 3 anys, es pot pactar sempre a la baixa, en aquest cas, sense baixar d'un any, no?, al final. Uh-huh. Llavors, sempre tenim aquests 3 anys per productes nous i a segona mà, si no es diu res, i contingut digital, i aplicacions i software, doncs són 2 anys.
0: M'ha sorprès el que has comentat, que algunes empreses doncs tenen uns períodes de garantia més llargs, no, en el temps. Fins i tot has parlat de 10 anys. Clar, si un producte en 10 anys es fa malbé, suposo que les empreses s'ho miren molt, no, la causa, que sigui un defecte de fàbrica o que nosaltres mateixos haguem malmès el producte. Això és una cosa que, clar, no deuen voler que després de 10 anys vinguis a tornar, per exemple, una secadora.
1: Correcte, no, i a més, va perfecte que ho diguis, perquè afegeixo una cosa que potser no havia dit abans. La garantia aquesta legal de 3 anys inclou que en els dos primers anys diguem-ne l'efecte que té el producte ja s'entén que venia de fàbrica. A partir del tercer any, i en endavant, és el consumidor que ha de demostrar que aquell producte estava malmès. Llavors, sí que és cert que estem molt ben protegits els dos primers anys, i a partir del tercer any és quan es complica la cosa.
0: Clar. Parlem també dels tiquets de compra. Ara, de fet, està bastant de moda que ens envien els tiquets de compra al mòbil. Tu creus que s'ha de mantenir el tiquet en paper o, vaja, tenir-lo doncs, electrònicament també és una opció? El tema és tenir el tiquet, no?
1: La cosa és tenir el tiquet, sí. Sí que és cert que ara amb les compres online ja no ens donen tiquet físic, o no ens donen el tiquet com a tal com es el donaven abans, simplement ens donen la confirmació, ens demanen, no, en el cas que vulguem retornar o fer algun canvi, ens demanen el que és la confirmació de rebuda del producte, o no, l'albarà de recepció del producte. Però en els casos de compres en establiments mercantils sí que jo sempre recomano que se segueixi guardant el tiquet, és que és indispensable, és la prova, no, de que vam realitzar aquella compra i que vam comprar aquell producte al final.
0: Les rebaixes o les promocions afecten els drets de devolució o de garantia?
1: No afecten com a tal. Les polítiques d'evolucions al final no es poden canviar, no? per temporades. Sí que és cert que hi ha altres condicions que canvien, no, al final durant aquestes èpoques, però com a tal les polítiques de canvis i evolucions no s'haurien de tocar i s'haurien de mantenir intactes.
0: Sí, volem saber també quins són els problemes o consultes més habituals que us trobeu doncs, a l'oficina de consum, perquè potser hi ha alguna temàtica que és més recurrent.
1: Sí, mira, fixa't que no estan potser amb el tema dels tiquets o potser amb els canvis i evolucions. Et diré una que m'ha sorprendre molt i que l'estem rebent molt, no? És empreses, no?, que posen entrebancs als consumidors a l'hora d'exercir els seus drets de desistiment. Es posen clàusules, ara s'està posant de moda, no?, posar clàusules, sobretot amb cursos. Això passa molt amb cursos d'aquests de cursos formatius, no?, per ser, doncs, per ser broker, no?, per ser agent immobiliari, per aprendre a invertir en borsa, no?, i tal. S'estan posant moltes clàusules que el consumidor desconeix, i llavors aquest període de 14 dies de desistiment s'està modificant, no?, i llavors el que et diuen és que per molt que exercissis el teu dret de desistiment dins dels 14 dies, si tu has accedit amb anterioritat el contingut d'aquell curs, no serveix que exercissis el desistiment, o sigui, queda nul. I ara sí que ara estem llançant també molta sensibilització, no?, per tal que la gent que consumeix aquests cursos no tingui en compte, no?, perquè sempre queda per allà amagat, la gent no es dona compte, i sí que és un tema molt recurrent ara mateix, no?, amb el tema dels cursos, que aquests 14 dies es posen molts entrebancs, no?, llavors es troben amb aquesta situació els consumidors, no?, que ells ja saben, no?, que tenen els 14 dies perquè els informen d'això, però no els informen d'aquesta clàusula addicional.
0: Clar, que si obren els continguts ja no hi ha res a fer.
1: Correcte.
0: Caram, et volem també demanar un consell, potser de caire més general, que donaries als oients per comprar més seguretat i evitar problemes.
1: Jo sempre el que dic és que hem d'estar informats. Crec que la informació abans de comprar, després de comprar, al final és igual, no?, tant si és abans com després. Però és molt important que estem ben informats. No tinguem por, no?, a l'hora d'anar a comprar, de preguntar abans. Vull dir, fins que no paguem, no estem condicionats, no? Llavors, aprofitem per fer preguntes, no?, això com va, què passa si se m'espatlla, us feu càrrec, fins quan us feu càrrec, a qui m'haig de dirigir. Ho pregunten tot, s'ha de preguntar tot. Jo sempre el que demano és que es demani informació. Vull dir, la informació és essencial, crec que és el pilar més fonamental que hi ha en relació amb els consumidors enfront de les empreses, no? Llavors, un consumidor informat és és un consumidor idoni.
0: I sobretot també rellevant el tema dels cursos online que has comentat, també preguntar, no?, si hi ha alguna clàusula important que s'hagi de conèixer abans de fer el pagament, no? Perquè, clar, això també m'ha sorprès molt, que molta gent no coneix aquests escrits i, per tant, després no poden doncs, retornar el producte, en aquest cas el curs, i es queden sense els diners.
1: Correcte, sí, sí.
0: Karam Louahidi, de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, gràcies com sempre, i bé, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Igualment, molt bé.

0: I ara, després de l'entrevista del dia, és moment del tal dia com avui. I abans de repassar què va passar tal dia com avui, comencem primer de tot felicitant a totes les persones que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Exacte. Comencem felicitant a tothom que fa anys avui, un 7 de maig... Anava a dir del 2026, però bueno, cada any, si fas anys el 7 de maig, doncs és indiferent l'any. I, a més, farem una citació dels famosos que fan anys avui. Així que, Gemma, ahir ja en vam dir uns quants del dia 6, però és que el dia 7, atenció, fa 41 anys el famosíssim cantant J Balvin. No sé si tu ets molt partidària de la seva música. Mira'l, mira'l, ara l'escoltem.
0: Quaranta un anys té aquest cantant. Déu-n'hi-do, ja anem cap amunt,
1: Sí, és d'aquelles senyals que gent que l'has idolatrat... Bueno, idolatrat, vull dir que tots hem escoltat la seva cançó i l'hem ballat, veus que es van fent grans i també sembla que ens fem grans nosaltres, no?
0: Crec que en Daddy Yankee, per exemple, que es podria considerar el rei i el pare del reggaeton, n'ha fet ja 50.
1: O sigui 50?
0: Que... Sí. No sé, sembla mentida. Però mira, 50 anys va fer el passat 3 de febrer. Va néixer al 76.
1: O sigui... Amb això no volem dir que 50 anys siguin molts,
0: no,
1: sinó
0: però...
1: que ens sorprèn el
0: Home,
1: fet de que, clar, de que el Daddy Yankee, que l'hem ballat tots, i que aparenta molt menys, a més.
0: Aparenta...
1: Jo el vaig veure fa poc.
0: Sí, aparenta molt menys, i de fet el que més ens sorprèn o ens queda en xoc és una mica com passa el temps de ràpid.
1: Sí, el temps passa com... O sigui, rapidíssim, i això és un tema que em fa una mica de vèrtic. Mira, ara, de fet, l'escoltem de fons, també. El nostre tècnic està atent.
0: És que aquesta música anima qualsevol. Ara, malauradament o no, hem de canviar totalment de registre i felicitar, doncs, a un altre cantant.
1: No, malauradament no, tot el contrari et diria, ja que felicitem a un cantant d'aquí, de la nostra terra, i una de les grans figures que quedaran per la història, et diria. I parlem de Lluís Llach, que avui també fa anys i ja en fa 78 en el seu cas. També crec que falten paraules per descriure la seva carrera i té cançons com la que estem escoltant ara de fons, conegudíssimes. Esperàvem i els
0: carros veien passar. Sí, doncs felicitats, Lluís, i ara aquí més hem de felicitar, Martí. Ara aquesta no és una cantant, és una influencer.
1: Correcte, ens anem ara a un altre àmbit, en l'àmbit de les xarxes socials, i felicitem a la famosíssima influencer, però que jo jo en especial no coneixia, però Chiara Ferragni.
0: Chiara.
1: Que en fa... Chiara Ferragni, que en fa 39. No sé tu, Gemma, si la tens més controlada.
0: Sí,
1: aquesta.
0: Jo fa molts anys que la segueixo a xarxes socials. Mira, et faig 5 cèntims a la Chiara. Abans no hi havia influencers, Martí. Això és una cosa relativament nova, que de fet la Chiara, en el seu país, a Itàlia, va ser la que ho va impulsar. Aquí a Espanya podríem dir que la que de les impulsores va ser la Dulceida. Aquesta sí la coneixes.
1: Correcte, sí,
0: doncs,
1: ho comparteix.
0: L'Aida Domènech, doncs la Chiara va ser com una mica la que va crear aquest moviment o aquesta tendència de publicar què fa, què menja, on viatja, com és casa seva, com es vesteix, no? El que tothom coneix avui en dia com el que es fa a les xarxes socials, doncs abans era com, mira aquesta, està publicant, què dina, ostres, està boja, no? Ara està supernormalitzat, però abans no. I la Chiara, doncs, va ser de les creadores dels influencers.
1: És a dir, una visionària, la podríem definir, perquè ara, bueno, no em vull imaginar la de milionada de diners que deu haver fet, si m'estàs dient que és de les primeres.
0: Sí, n'ha fet. El que passa és que va tenir uns problemes... És que jo la Chiara, sí, em sembla una experta.
1: Ja veig.
0: Va tenir uns problemes legals amb la venda d'uns panetones solidaris, I clar, es veu que quan tu fas una campanya solidària, el que tu recaptes, quan un cop ja ha finalitzat la campanya, és la quantitat que tu dones a la causa solidària. En aquest cas era per un hospital. Doncs ella va fer la donació abans de començar la campanya i es diu que la xifra que va donar a l'hospital era molt inferior als beneficis que va obtenir quan va acabar la campanya de venda dels panetones. Per tant, doncs, va tenir problemes greus Al final tot sembla que s'ha resolt. No sé si ha hagut de pagar una multa o no, però li anava a caure a presó.
1: I no fotis.
0: I no ha estat una bona època per la Chiara, perquè també es va separar del seu marit, un cantant italià, que és així com...
1: Estic flipant.
0: Com raper. Gemma. No, és que podria estar hores parlant de la Chiara. Però vaja, em sap greu per en J Balvin i per en Lluís ja, que tots dos també demà vull el seu aniversari, i la Chiara ho està acaparant tot.
1: Bueno, mira, però si dius que està passant per un mal moment, esperem que el dia d'avui, que és el seu aniversari, doncs passi un gran dia i li enviem una abraçada des de l'Ona Maresma.
0: I tant.
1: Que seguríssim que ens està escoltant,
0: Gemma. Total, segur que ens està escoltant la Chiara. Ciao, Chiara. A veure, ara més coses. Què passava tal dia com avui d'un 7 de maig?
1: Doncs avui, 7 de maig, Gemma, un recull de curiositats, et diria. I és que parlem de que és el Dia Mundial de la Contrasenya, també és la Setmana contra els Mosquits, i per si uns interessa, també avui és Santa Judit, Santa Mastídia, Santa Domília i Sant Benet.
0: Veus que bé, si coneixeu doncs alguna Judit, una Mastídia o una Domília o un Benet, és més complicat, no?
1: Ostres, si jo una Mastídia no ho havia escoltat mai, Si és el primer cop.
0: Ja, jo també. I el Dia Mundial de la Contrasenya, m'ha agradat aquest Dia Mundial.
1: Sí, ben bé, Gemma, que hi ha dies mundials per tot, perquè ja em diràs tu el Dia Mundial de la Contrasenya. O sigui, home. És com si dic el Dia Mundial del micro de l'espongeta de la ràdio. Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí,
1: que
0: segur,
1: no sé,
0: mira, segur que hi és. Algun dia, si seguim destacant dies mundials internacionals, segur que ens trobem amb algun dia molt més curiós que aquest de la contrasenya. Martí, encara tenim un parell d'efemèrides més, tu mateix.
1: Som-hi, doncs tal dia com avui, però l'any 1896, mort penjat a la forca l'assassí Herman Webster Mudgett, considerat el primer assassí en sèrie dels Estats Units. A Chicago va construir el famós Hotel dels Horrors, coincidint amb l'exposició universal de l'any 1893 per atraure víctimes. L'edifici estava ple de trampes amb habitacions insonoritzades, conductes de gas i passadissos secrets per així poder torturar i matar persones. Quan va ser capturat, només va confessar 28 assassinats, tot i que es creu que en podria haver comès 200.
0: Déu-n'hi-do, Anna, que si et toca dormir allà... No...
1: Estic de pedra, Gemma. Mira que m'encanten totes aquestes coses dels assassinats, dels thrillers i això, però no havia escoltat aquesta història i em sembla molt rocambolesca.
0: Sí, sí, l'Hotel dels Horrors, et toca anar a passar una nit i entres i no hi surts. Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Efemèride musical, Martí.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, però l'any 1948, i de fet, l'hem felicitat abans, va néixer el gironí Lluís Llach. Li dediquem un espai extra, degut a la seva figura, a la nostra terra, i parlem de que va ser un dels principals exponents del moviment de la Nova Cançó, que defensava la llengua i cultura catalanes durant el franquisme. La seva cançó, anomenada L'Estaca, que va sortir l'any 1968, es va convertir en un símbol de lluita per la llibertat arreu del món, traduïda a múltiples idiomes.

0: Molt bé, doncs aquesta és la cançó que avui destaquem d'en Lluís Llach. Has comentat, Martí, que l'estaca s'ha traduït en diversos idiomes. De fet, m'he pres la molèstia de buscar, perquè si no ara sentirem el teclat de Martí buscant informació. Però mira, per si t'interessa, en francès em posa que es diu piquet. En italià, palo o piquetto. En portuguès es diu igual, estaca. En alemany, fal. Bueno, no sé si ho he pronunciat gaire bé, fal. En anglès, steak. I en català antic o variant rural, estaqueta o pal. O sigui que totes aquestes paraules signifiquen l'estaca.
1: Quina masterclass de la cançó ens acabes de donar, Gemma. Doncs mira, jo no ho sabia que estava traduïda a tants idiomes.
0: Jo tampoc.
1: Però, bueno, me n'alegro perquè senyals que haurà facturat bé.
0: I tant, sí. És un éxito, això. Molt bé, companys, amb aquesta cançó d'en Lluís Llach, nosaltres arribem al punt de 57. Fins ara, Martí, gràcies.
1: Fins ara a tu, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez del IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, doncs és suficient.
1: Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dijous 7 de maig, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, avui hem fullejat les revistes de la nostra zona, de la comarca del Maresme, de l'any 92, i hem trobat un article que de ben segur us portarà bons records. És l'article del diari El Punt del 7 de maig de l'any olímpic del 92, com dèiem, on es destacava la inauguració de la 25a edició a Calella de l'exposició Concurs de Roses. Tot un tema mític. Un acte que s'organitzava cada any per aquelles dates a l'estil del temps de flor, però centrats amb les roses i que reunia llavors, aquell any 92, més de 2.000 roses. El que vull destacar és la persona que va inaugurar aquella edició. Va ser l'esposa del llavors president de la Generalitat, Marta Ferrusola. Llavors era habitual, però entendreu que amb el pas del temps i amb tot el que ha passat i coneixem ara, doncs mirem aquest article, des d'un altre punt de vista, ara amb la perspectiva que ens dona el futur. En aquesta inauguració també hi havia el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Joan Vallvé, i l'alcalde de Calella, que llavors era Joaquim Rei, que va inaugurar a les 5 de la tarda aquesta 25a edició de l'exposició Concurs de Roses de Catalunya que organitzava l'Ajuntament de Calella al claustre del Col·legi L'Estonac. Unes 200 persones van passar per al recinte aquella jornada on s'exposaven les més de 2.000 roses que presentaven uns 30 expositors participants de la comarca del Maresme i de tot Catalunya. Marta Ferrusola, com dèiem, va tallar la cinta inaugural després d'atorgar els premis d'aquest concurs, que era el més antic de Catalunya, que se celebra ininterrompudament, Gemma.
4: Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies, molt ben explicat, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

0: I avui a l'Espai de Moda ens acompanya la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui parlem d'un dels esdeveniments més comentats del món, la Met Gala 2026. La gala es va celebrar aquest dilluns a Nova York amb una temàtica molt artística, costume art i un dress code sota el lema Fashion is Art. Judit, benvinguda i felicitats. Hola. Que és el teu sant.
1: És el meu sant, avui?
0: Sí.
1: Ah, bueno, és un dels... Vale, és que n'hi ha tres, o sigui, deu ser per això.
0: Ah, vale.
1: Però gràcies. Mira, em dono per felicitada igualment. Moltes gràcies.
0: Molt bé. A veure, per començar, Judit, volem saber què t'ha semblat la temàtica de la Met Gala d'aquest any.
1: Doncs bé, la veritat és que bé. És que a mi la Met Gala sempre em sembla bé, perquè com que és una cosa que és un acte benèfic, i tot el que recauden va, doncs, no sé, suposo que nens pobres, perquè jo sí que no sé on va, però sé que és un acte benèfic i que normalment, doncs, clar, és com una mena de piqué, no?, entre les celebrities i a veure qui va més guai i a veure qui s'ho curra més. Mm-hmm. Les temàtiques em semblen molt bé sempre. Aquesta és una que m'ha semblat que tindria molta més suc del que li han fumat. O sigui, he vist coses guais, i crec que tu també ho hauràs vist, però pensava que s'haguessin... esplaiat més.
0: Arriscat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ha arriscat més. Hi havia gent massa senzilla, saps? Pel meu gust.
0: Entrem en matèria. Quins han estat els looks més espectaculars o més ben resolts?
1: A veure, jo és que... A mi em flipa molt... O sigui, no és que siguin resolts, perquè és com per originals, eh? M'ha agradat molt la Beyoncé, que anava com una reina inca, amb un esquelet tot fet de pedretes, saps? De pedreria. Que és com la que... Et diria que s'ha fet una... Ella s'ha fet com una gran disfressa, no?, aquí. Hi havia gent que m'agradava molt com imitava els quadres, no? Veies un vestit que portava, de sobte li sortia una mà que era com del dit del Miguel Ángel, que no sé què, o la Madonna, no? La Madonna anava vestida, per exemple, que anava representant una escena d'un quadre. No sé si ho has vist. A mi no és que m'agradi més la roba, però sí que el que, com ho han fet, no? La Kim Kardashian suposo que deu anar vestida d'algun tipus de pel·lícula o alguna cosa, perquè anava com una mena de cos fet plastificat de color taronja. I una bassa, anava molt mona, però molt, molt senzilla. O sigui, no estic acostumada jo a veure quin cardament tan senzilla, saps?
0: Ja, sí, molt senzilla anava. És veritat, mira, la tinc aquí al davant, amb els pits punxeguts, de color taronja.
1: Sí, és que és això. I després va venir la senyora aquesta, la Marta Ortega, la filla del senyor Zara.
0: Sí.
1: Aquesta noia anava vestida normal.
0: Ja, és
1: que... Amb un vestit blau marí, d'això sí, del Galiano, del John Galiano per a Zara, del disseny del John Galiano per a Zara, i ja està. Mira, saps quin m'agrada molt? Molt, molt, molt, que el trobo espectacular, perquè és original, maco, i a més fa esment el que és la temàtica que tenen de la gala, és la que portava la Sabrina Carpenter.
0: Ai, sí.
1: És un vestit molt maco, perquè està fet pel Dior, l'ha creat en Dior, però ho han fet... Amb el vinil de les pel·lícules antigues, i es veu que és de la pel·lícula de l'Audrey Hepburn, la de Sabrina. I el porta és molt cuqui, però si t'hi fixes, vale, va barrejat en gassa, però li fa tot el cos, és maco, és fi. O sigui, tu el veus i realment és molt original.
0: Sí, no us sembla que estigui fet amb aquest material.
1: No, però si t'hi fixes i mires la parada de l'estat, com vinils, o sigui, el que és la pel·lícula de la bobina, no? Sí, és la bobina exacta. I ha fet tot un vestit amb això. I és que això és molt original, per part meva. Jo crec que això és un dels més originals. Clar, després hi ha un Bad Bunny que em va flipar, que va presentar-se bé d'un senyor de 90 anys.
0: Sí. Es va disfressar bé, eh?
1: Molt, molt. És flipant. O sigui, sembla un senyor. O sigui, aquest senyor és ell de quan tingui 100 anys, saps?
0: Sí, sí, sí, sí. Està molt
1: però
0: ben aconseguit.
1: Però més enllà d'això... Em vaig quedar molt, molt igual, perquè era tot molt rar. Margot Robbie, Chanel, un vestit de color cava de Chanel, que són unes estovalles i ja està. Després sí que t'he de dir que vaig trobar que hi havia gent que anava una miqueta barruera.
0: Per exemple?
1: Doncs ara te l'estic buscant per dir-te els noms, perquè clar, com que no els conec ni ells, la que no entenc com es va vestir així, i això és molt respectable, és la Georgina Rodríguez, la dona del Cristiano Ronaldo, que anava vestida, que deia que portava un... com si fos la Mare Déu de Lourdes, saps?
0: Sí, sí, és veritat. Mira, l'estic buscant però, clar, per tenir-la aquí al davant, perquè la vaig veure.
1: Sí, així te la pots mirar. Sembla un anunci del Dolce & Gabbana directament, en sèrio, eh? Per mi sembla un anunci del Dolce & Gabbana de la Colònia, saps?
0: Ja,
1: d'Itàlia? Sí. Perquè jo no l'entenc que vagi així d'aquesta manera aquesta noia.
0: Clar, i la Mare buscant... de Déu de Lourdes, digues, molt poc probablement,
1: home,
0: aquest look.
1: Mira, ensenyant el pitram, saps? O sigui, jo crec que no li trobo massa.
0: No.
1: Després, si vols buscar un que és molt graciós, perquè sembla una mica... No sé com definir-ho. Saps la família Adams, aquell que és tot pelut?
0: Sí. Sí.
1: Pues mira, es diu Teyana Taylor, la senyora. És
0: Teyana.
1: perquè no es pot explicar molt bé, però és com color platejat, és tot
0: Ah.
1: com de fils que li surten per tot arreu. Però
0: Clar.
1: és un total look de fils que li surten de tot arreu.
0: És complicat,
1: I...
0: eh? Perquè, clar, la idea és inspirar-se en l'art, però hi han, doncs,
1: Què?
0: outfits que ben bé no saps en què s'inspiren, no? Per exemple, jo en aquest cas no sé en què s'inspira aquesta senyora.
1: No, i a més m'agradaria que ens ho expliquessin, perquè és que sí, hauríem de tenir una miqueta el saber el perquè. L'Anne Hathaway va guapíssima.
0: Sí.
1: L'Anne Hathaway és una noia que la trobo molt fineta, ella sempre ha sigut molt fina, té molt bon gust vestint, i la trobo super, super, super, super maca.
0: Però veus, jo crec que
1: Ara sí, anem arriscant.
0: ha arriscat poc,
1: Sí.
0: saps?
1: Sí, va, va.

0: que te'n recordes, amb el cap tapat, les mitges, els guants, que no se li veien un centímetre de pell? Bueno, lletja, barruera, no sé com definir-la, la Cardi B, per mi.
1: Vale, la Cardi B aquest any, pel teu gust, no l'ha encertat, eh?
0: És que no sé què és.
1: Ja, és que és raríssim, o sigui...
0: Clar, és que si ens diu que va de crispeta, doncs et dic, mira, ok, s'ha inspirat amb la crispeta, però és que no li veig el què, saps?
1: No, fatal, fatal. Bueno, fatal, o sigui, més que res, no, perquè el sentit de la gala, doncs, és que hi ha una temàtica i, per tant, doncs, s'ha de complir una mica aquesta temàtica. Potser hi ha, doncs, vestits que costa una mica més identificar, però d'altres que són indesxifrables,
2: perquè... Hem vist a la Elle Macpherson, és, que es va presentar... D'estàtua? No.
1: És la Heidi Klum.
2: La Heidi Klum, que sempre es disfressa superbé, aquesta dona, per Halloween. Va d'estàtua, de veritat. Sembla una estàtua d'aquelles de la Rambla, aquells senyors que estan a la Rambla movent-se.
1: Però veus aquesta?
2: Mimos?
1: Jo crec que, mira, s'ha arriscat massa, però la temàtica l'ha encertat.
2: Total. Per això t'ho dic, ella està allà, està allà. I després, per què no t'has posat? Per què no s'ha posat ningú de l'estàtua de Llibertat? I ja aprofitava de pas i feia una mica de reivindicació. És molt fàcil, ho haguéssim pogut fer, eh? Mira, com a barruera, número 1, Odessa a apòstrofe Zion.
1: A veure, Odessa...
2: És que no m'agrada gens. Jo això de que trepitgin les tetes, pobres mamelles, que les aixafin, que surtin per sota, que amb una bota alta, marrejat amb el que sapeu en les calces. És que no ho entenc. I, a veure, i ho sento, perquè jo sé que ens estaran escoltant els oients, si no tenen davant les imatges, aniran una mica perduts, però és que és un poti-poti, no és un tratge que tu pots dir, mira, no ha arriscat. Vale, aquesta direm que ha arriscat tot el que no hauríem d'arriscar, ningú altre. Ella ho ha arriscat tot de cop i volta, saps? S'ha quedat, però, vamos, ella sola. I l'altra és la Irina Zweig.
1: Ah, sí, la Irina. La Irina va gairebé despullada, oi?
2: És que la Irina va despullada. La Irina porta una faldilleta molt baixa de cadera i de tub i li fa com una cua de sirena, vale? I la part de dalt, que potser va de la sirenita, eh? Ojo!
1: No ho sé.
2: És com d'una joia, porta un rellotge al coll, nena, ho veus? Porta un rellotge al coll, porta un rellotge al braç, va com d'algú del temps, deu ser, perquè va tot com gira entorn del temps. És una cosa molt estranya. No sé, és que no...
1: No et convenç,
2: dic, a mi... No... No, i mira que ella és la noia més prima del món, eh? A part que noto que la cara se l'ha canviat.
1: Pot ser.
2: No la reconec molt.
1: Sí, està
2: diferent.
1: No
2: la reconec, l'essència que tenia. Però era molt guapa, eh? La Irina era preciosa i no la conec. Em sap greu, però no la conec. Mira, aquesta m'encanta, perquè he arriesgat, no sé de què va, però, vamos, que si Agatha Ruiz la veiés, diria, esta va de mi. Es diu Rachel Sennott. Va del Marc Jacobs, eh? I és com un tratge una mica raro. És un vestit negre normal, el descric, però li surt una cama de sota que el duu com amb un leotardo o amb un panty de color fúcsia. D'un complement a la mà, que aquest que és l'anell que li surt, que és com una estrella gegant de color blau de roba, no? I un altre topolil a la cua. I, a més, barret en plan que m'ha caigut una còfia al cap. Amb sandàlies verdes, o sigui, aquesta va, bueno, de quadre, no sé... Potser és un quadre del Miró o alguna d'això.
1: Pot ser. Sí, potser, totalment.
2: M'explico? Sí, però clar, jo si veig això et dic, val, mira, té un sentit perquè s'ha posat molt extremat i has de pensar una mica. Però aquella que ve, la que no entenc, la Katy Perry, tu saps de què va la Katy Perry?
1: Que porta com una mena de màscara, no?
2: Porta com una màscara d'esgrima platejada per davant i llavors du els guants llargs tipus Hilda Blancs, un vestit blanc... Explico, peto davant tallat amb mascot quadrat, que no té tirants ni res, i per darrere la cua del vestit és com si fos un pergamí que l'han cremat.
1: Sí, la tinc
2: quan
1: aquí.
2: Cremem... Llavors no entenc ben bé perquè no l'acabo d'entendre.
1: Mira, estic buscant el significat, a veure si... Perquè, clar, aquí els articles s'enrotllen molt. Dissenyada per ser un reflex literal i simbòlic que convida a l'observador a considerar que la seva percepció dels demés... pot reflectir el seu món interior. Ui, ui, ui, ui, ui, això és una perdó per la paraula, però és una fumada, eh?
2: Clar, a més que em sé una cosa, porta un guà amb 6 dits.
1: I una carta del tarot. El mag és la carta, també. Portava cartes del tarot, per tant, doncs, tot plegat molt, molt, doncs, poc entenedor, no?
2: Per mi és una animalada, no sé, no ho entenc. Estic intentant trobar algun, perquè després ja aquí ja tenim a les Kardashian, la mare dels Kardashian.

0: Kardashian. No sé de què va tampoc, però bueno, aquesta senyora pobra ja no... A mi m'agrada criticar una mica, ja ho sabeu, eh? Quan la mare intenta superar les seves filles ja, a mi em fa por això.
1: Ja.
0: I és el que li passa a la d'aquí d'Espanya, la que tenim que fer els anuncis dels bombons, saps? Li passa el mateix, que veus la filla i la mare i no saps, te les mires i dius, ostres... Llavors, és que em fan una
1: Mira,
0: miqueta de grimita. Saps?
1: la Gigi em va agradar molt, com anava molt senzilla, però anava molt guapa. No sé si la tens en ment.
0: No, com és el vestit
1: Era
0: d'ella?
1: un vestit de transparències, que a la part de dalt no portava res, però portava calceta. Però era un vestit que tot i ser de transparències, era molt fi. O sigui, és complicat, saps? Però va aconseguir-ho.
0: Sí, doncs mira, aquest que dius tu és un camarada, o sigui, és un dels camarades senzills, dels camarades, igual que el de l'Ashley Graham, de la model aquesta, que és una noia, una model de talla una miqueta més gran, que va vestida molt guapa, porta un vestit també com d'hogassa o seda de color cava, beige, arrugat al cos que sembla com si fos una segona pell, no sé. Són looks una miqueta senzillets, però almenys són els normals, perquè quan veus que intenten seguir la normativa, dius, no, bueno, la normativa em refereixo a la disfressa. Tu coneixes, bueno, la Gwendoline Christie,
1: No.
0: l'actriu que feia Juego de Tronos, la que era la guerrera, que era molt grandota, una dona molt gran, que a Wednesday, a la sèrie de Wednesday, surt fent de directora de l'escola.
1: A veure si la...
0: És
1: Si...
0: una rossa molt alta, molt
1: Ah,
0: gran, que fa quasi dos
1: sí,
0: metres.
1: ja la ubico.
0: Aquesta dona, mira, mira-la com va vestida. Si mires el seu traje, es diu Gwendoline Christie, ella va de vermell, porta un traje... Bueno, ha fet una disfressa. Crec que intenta fer alguna cosa com amb una màscara, doble màscara, porta com una màscara de la seva cara a part de la seva cara normal, un superplumes al cabell amb un tocador superimpressionant i un vestit vermell amb molt de tul i tal. Bueno, doncs ja està. Potser ha buscat un personatge d'un quadre de... Podria ser del com es diu, del Letrec, no em surt el nom. El que feia les dones de París, saps?
1: Sí, aquí, segons Loc Diario, diu que són els retrats de John Singer Sargent. No sé si et sona. O sigui, que estaria inspirat
0: No.
1: en aquests retrats.
0: Però veus, això ja em sembla bé. Jo tinc... A veure, jo he tingut idees, eh? A mi és que veig aquestes coses i aquesta em fa molta gràcia, l'Helena Dunham. Helena Dunham. Aquesta senyora sembla que el vestit se l'hagi menjat amb ella. Perquè
1: Aviam.
0: li surt el cap de darrere.
1: Ostres, sí, eh? Ostres, sí.
0: Pobreta.
1: Sí,
0: És
1: sí,
0: que
1: sí.
0: li queda, no sé, és molt raro. És com que o li falta coll amb ella o ella és massa petita perquè el vestit que és molt gran. És un vestit que és molt gran.
1: Mira, hi ha una web que comparen a la senyora aquesta amb la Nicole Kidman, que, clar, els colors
0: No,
1: s'assemblen
0: clar,
1: molt, però és com la
0: clar.
1: versió correcta, no? La versió encertada i la versió, doncs, poc encertada.
0: Clar, és que la Nicole Kidman és com fineta, esquàlida, molt prima, molt allargada, i aquesta senyora és totalment diferent. Que, bueno, que parlem de la normativa dels cossos, que no passa bé, està bé, eh? Però que em fa molta gràcia perquè, vamos, és que no n'hi ha ni... Mare meva.
1: Judit, una pregunta, perquè
0: Digue'm.
1: amb les Met Gala, com hem comentat, hi ha una temàtica que es pot seguir o no es pot seguir, però més enllà d'aquesta temàtica, tu creus que poden arribar a sortir tendències d'aquest esdeveniment?
0: No, no. Jo penso, a veure, el que vaig a dir... Jo crec que potser algun dissenyador d'aquests de flipats pugui dir, com que jo vesteixo una famosa, li poso alguna cosa per jo crear una tendència. Però jo sempre penso que tiren el que és la seva bogeria màxima i que després no la poden portar al carrer i ho fan aquí, saps?
1: Clar.
0: Ho fan una miqueta així, perquè, bueno, és que jo sempre poso d'exemple aquell traje de la Kim Kardashian, que anava, era com, com una mitja sencera de tot el cos, agafant-li cara, boca, tot, no se li veia res, els dits, els peus, les botes, tot a dintre de la mitja aquella. Aquella noia anava vestida així, va venir així. I jo dic, però vamos, estem queixant-nos constantment de burques i coses
1: Ja.
0: i surt tapada d'una manera que, menos mal que aquesta tendència no ha sortit per enlloc, eh?
1: No, no,
0: Però
1: totalment.
0: bueno, sí que veig que hi ha gent que és molt original. Hi ha hagut alguns que s'han fet uns trajes molt originals. He vist alguna que va com vestida com d'una deessa que porta uns braços que li surten per dalt i li aguanta el vestit i sembla que tingui quatre braços. Una altra que porta un senyor a dalt enganxat, repenjat, saps?
1: Sí, no,
0: Com
1: no.
0: a vestit fi. Fi, maco, que et pot agradar una la Jasmine Tux, porta un vestit durat amb un brodat a baix de la faldilleta, que és molt fi, molt bonic, sabates transparents, I els nois aquesta vegada no els he vist molt anats de la olla, però normalment aquí els nois flipes molt, perquè el Bad Bunny aquí havia... Bé, bueno, el Bad Bunny de l'Estrella de la Noche, però... Ai, mira, acabo d'identificar un traje, igual no ho és, però m'ha semblat molt. Mira, n'hi ha un traje que es diu... La senyora es diu Dri Hemingway. Doncs la Dri Hemingway porta un vestit que jo, quan l'he vist, el que m'ha recordat ha sigut a la pel·lícula de Dràcula de Bram Stoker, a la vampira, quan l'enterren,
1: Ah,
0: a
1: sí.
0: l'amiga, o al coll així tot, que potser no, però, saps? M'ha recordat això. Clar, si ja et recorda algú de cinema, ja tens, i mira, darrere, si t'hi fixes, no sé si és la mateixa pàgina que veus la foto, hi ha la que porta el maniquí penjant a l'esquena.
1: Sí.
0: És flipant.
1: Sí, i fa por, fins i tot. Judit, en aquesta ocasió, si et diguessin, Judit Jiménez, has d'anar a la Met Gala 2026 i aquesta és la temàtica artística, obres d'art, etc. Quin look hauries pensat?
0: Doncs jo m'hagués agafat algú inspirat en el Andy Warhol, a lo millor, que és un... Clar, a mi l'Andy Warhol m'agrada molt. Clar, et dic, o una Frida Kahlo, però clar, Frida Kahlo seria un vestit així molt magicà, amb tot de pintures d'ella o alguna cosa així. El de l'Andy Warhol podria ser... Clar, és que el típic és pintures de l'Andy Warhol ha pintat a tothom amb aquells colors, és ficar-se amb aquells colors, aquells contrastos, no? Podries posar així d'una manera així, o fins i tot del mateix Andy Warhol.
1: Clar, sí,
0: vestits
1: també
0: del
1: seria...
0: mateix Andy Warhol.
1: Bastant...
0: Seria també dintre...
1: Sí,
0: clar,
1: identificable.
0: O del Bowie. Saps? El David Bowie de l'època, que era el Ziggy Stardust, que vestia d'aquella manera tan estrambòtica, algo així, que ja realment que ja que ho faig, que cridis molt l'atenció, no?
1: Clar.
0: És que, clar, no, l'art en si ja és pintura, és escultura, és música, és poesia, és tot el que englobi l'entreteniment i, doncs, escolta, feel free, no? Jo deia, si realment era un dia així, un traje, t'ho dic en sèrio, algú disfressada, alguna persona així molt alta i tal, de l'Estàtua de la Llibertat, amb la torxa i lo de, el cap per fer una mica de reivindicació amb el tema de com ens tenen amb les guerres i tot això, no estaria gens malament, tampoc. I més enllà, tenint en compte que estem en l'entorn que estem als Estats Units, no?
1: Sí. Judit, ara canviem radicalment de qüestions. Deixem un moment aparcada la Met Gala,
0: sí,
1: perquè ja acabem la secció, però et volia preguntar si ja has anat a veure El Diablo Viste de Prada 2, perquè com a bona fashion victim que ets, no sé si potser ja has anat o tens previst d'anar-hi.
0: Vull anar-la a veure.
1: Vale.
0: Vull anar-la a veure, però estic esperant perquè tinc també a Michael Jackson.
1: Ah, veus, amiga.
0: Saps què passa? Jo sóc de la colla de que quan va sortir el disc de Thriller és el primer vinil que vaig tenir quan era petita, jo. I llavors m'agradava molt a mi el Michael Jackson i em fa molta il·lusió veure la peli. Però la del Diablo Viste de Prada 2 també.
1: També.
0: El que passa és que em passa que aquesta peli, la 1 la vaig veure a casa, amb una plataforma, i l'he vist moltes vegades perquè és una pel·li que m'agrada molt, a més és molt aquest món d'arpies en el qual ens belluguem, és tal qual, i fa molta gràcia, en algunes coses s'exagera, però és molt així, és
1: clar.
0: Molt així, eh?
1: Sí.
0: I llavors, clar, estic desitjant veure aquesta gran, t'ho juro, Meryl Streep, que està flipant, la veus, vaig veure també una comparativa a Insta que sortia l'Anne Hathaway i ella, a l'any que van fer la pel·li i ara, que l'han passat 20 anys,
1: Està millor.
0: Estem parlant que la Meryl Streep ara té 76 anys o saps?
1: Sí.
0: És
1: no,
0: una
1: no.
0: Senyora gran. I la Trent té 40 i alguna cosa. Llavors, clar, és com, uau. I a més estan guapes les dues igual, eh?
1: Sí, de fet,
0: és flipant.
1: Et diria que fins i tot millor.
0: Sí. Hi ha, bueno, hi ha persones que li passa que quan més grans es fan, més guapos estan, més atractius, més envellir bé.
1: Sí,
0: no?
1: Totalment.
0: Però, home, fixa't que són gent que no es fica en moltes potingues, eh?
1: Judit,
0: tu fixa't en això. No, que et fixis en això, que no hi ha poc bòtox en les dues.
1: Clar. No, i això doncs es nota. Avui hem allargat una miqueta més la secció perquè hi havia molts looks a comentar a la Met Gala d'aquest 2026. Judit, moltes gràcies, com sempre, i que vagi tot superbé. Adéu.
0: Moltes gràcies, adéu.
1: I després d'aquesta secció de moda que us oferim cada dijous, ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Melina o Jordi, recordeu-nos què estàvem preguntant avui.
2: Hola, Gemma, de nou.
1: Hola.
2: Doncs avui el que preguntàvem era si la justícia va lenta al nostre país.
1: Molt bé, i de moment, doncs, quines són les respostes que tenim fins ara?
2: Doncs de moment la majoria de votants han dit que sí, que en molts casos així és, va lenta.
1: Molt bé, doncs, Melina, recordem breument, no?, que poden contestar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X, aquesta pregunta del dia que us oferim a l'Ona Maresma i que podeu seguir responent a les nostres xarxes socials fins al punt de les 5 de la tarda. Melina, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Des... Doncs bé, ens hem despistat un moment, així que, vaja, nosaltres tornem a recordar la pregunta del dia, però ara en aquest cas per demanar l'opinió dels nostres col·laboradors de l'Ona Maresma, si creieu que la justícia va massa lenta o pel cas contrari, doncs no, va bé, va ràpida, i per tant, si tenim un problema legal, les coses es solucionen ràpidament. Companys, qui tenim per aquí? Joana, et mataré. Qui tenim? Sembla que no hi ha ningú. Doncs vaja, m'ho menjo jo, no passa res. A veure, la pregunta del dia. Si creieu que la justícia aquí al nostre país va massa lenta, va massa ràpida, va regular... La vostra opinió la volem escoltar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X. Ara sí, farem una petita pausa. Adéu, adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ja tornem a ser-hi aquí i tot seguit parlem amb en James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre la nova secció d'aigües obertes que inicien des del club amb l'objectiu d'acostar el mar a tot tipus de nedadors, especialment aquells que hi tenen respecte o poca experiència. Sergi, endavant.
1: Doncs avui parlem amb James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre una nova activitat que duran a terme aquest 10 de maig. Es diu una nova secció que es diu Aigües Obertes. James, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: En què consisteix exactament aquesta primera nedada fins a la Roca Grossa?
2: Sí, una de les coses que trobes molt quan parles amb gent que neda al mar o que li agrada el mar és que molta gent li falta una mica la confiança d'anar sol i prefereix nedar en grup, cosa que és molt normal i, a més, vull dir que és molt raonable, no? I llavors, el que hem fet és, com per fer aquesta inauguració, per dir-ho així, el que hem fet és organitzar una nedada conjunta des de la piscina Calella a la Roca Grossa i tornar, amb possibilitat de tornar caminant si algú vol o de fer menys camí, però anar-hi tots en grup, sense presses. I a mi particularment m'agrada molt promoure una cosa que jo fa molts anys en dic roquejar, que és que en comptes de fer línies rectes, diguéssim, en punts sortints de la costa, nedant una mica com més mar endins, doncs almenys en un dels trajectes, si és en una anada i tornada, almenys en un dels trajectes m'agrada anar resseguint la costa, però vull dir a centímetres pràcticament de la línia de costa, per passar entre passadissos, entre roques, que hi ha molt com petites piscines naturals, i després, si vols, doncs, tornar una mica més lluny, doncs, nedant una més canyero, per dir-ho així, no?
1: És a dir, pel que he entès, clar, quan jo he llegit, m'ha fet molta gràcia, de fet, t'ho volia preguntar més endavant, però ja que ho has mencionat, el tema de roquejar, no? Jo sóc una persona que m'agrada molt el rock, sí, la música rock, i he pensat, hòstia, en roquejar, poder nedes mentre escolteu música rock, veig que va és diferent. Pel que he entès és, no aneu fins al fons, no? És a dir, que aneu rodejant una mica el que és els penya-segats que hi ha en aquella zona, no? Les roques, no? Perquè és més maco i agradable, no? Segons dius.
2: Sí, és més distret. És a dir, nedar a mar obert és bastant més avorrit si no veus res. I llavors, almenys, si nedes a prop de les roques, qui vulgui, també depèn de l'estat de la mar. Això es pot fer quan la mar està molt tranquil·la. Si està moguda, doncs te jugues alguna rascada o algun cop. Però si la mar està tranquil·la, és una activitat... és divertida, perquè és jugar. Saps? Jo sempre m'he pres les aigües obertes més com un joc. I és una manera més lúdica, doncs com qui va a la muntanya i va una mica per fora pistes, una mica, no? O si m'apures, per corriols d'aquests, una mica salvatges, no?
1: Parlo una mica des de fora. Et volia preguntar si aquesta activitat seria, bueno, aquesta i les futures que fareu en el mar, seria una activitat poder per nedadors ja que tenen una experiència o per gent amateur que també la podria realitzar?
2: Precisament he obert aquesta secció, l'he obert pensant molt en la gent que diu la frase de a mi m'agrada molt el mar, però em fa por. Perquè jo tinc molta experiència de fa molts anys que he fet acompanyaments a gent que els he anat introduint en el mar, justament a nedadors molt novells. Jo no sé de quina generació ets tu, però la generació que era jo, la majoria vam aprendre a nedar en el mar, de fet, no? No hi havia piscines com ara, i llavors la gent aprenia a nedar molt al mar, doncs, en mans dels seus pares o mares, no? I, per tant, a mi m'agrada portar gent d'aquesta que té aquesta dèria, diguéssim, de que li agradaria anar al mar però li fa por, i jo els faig un acompanyament, i penso que aquesta secció està pensada per això, per acompanyar aquesta gent que comences, doncs, un dia nedant una miqueta, acompanyat, ben a prop de la costa, no? Sentint-te segur, tranquil, sabent que si en qualsevol moment tens cansament o el que sigui, pots sortir, però amb el que passa inexorablement amb tothom és que, clar, com més nedes, més experiència agafes, no cal ser un supernedador, només cal tenir el coneixement i l'experiència i sobretot la tranquil·litat i la confiança de que estàs envoltat amb gent amb la que pots nedar molt segur.
1: Jo soc, bueno, ho has mencionat, jo soc 2002, jo soc bastant jove, jo he pres a la piscina, de fet, a la vostra piscina, clar, a la Fundació Calella, jo he pres a nedar allà, sobretot perquè és el que dius, no? Jo almenys tinc no por, sinó respecte al mar, i el fet de nedar no tan sols a l'interior, no? al fons del mar, sinó ja roquejar, com dius tu, doncs genera una mica de respecte i poder molta gent doncs, no s'atreveix tant al mar, sinó decideix, en el cas de piscina, però veig que aquesta activitat, doncs, el que es valora és això, no? Sortir al mar i descobrir doncs, que no només... que és maco, no? Que és maco això de roquejar.
2: Sí, de fet, a l'estiu també hem de dir que portar estrangers, sobretot, amb l'associació turística de Calella, porto gent a fer snorkeling, i una mica és això, no? És portar-los a descobrir l'entorn aquàtic, que és molt més divertit que la piscina. Jo tinc un molt bon amic que sempre diu que un dia era un peixet que va voler sortir del container, no? I una mica és això, la piscina va molt bé per entrenar, va molt bé per posar-te fort, va molt bé per controlar els temps, per fer sèries, per dominar la tècnica, els viratges, els diferents estils, però després el mar és una mica per ensalvatgir-te i donar més renda suelta a aquesta llibertat que té el mar i convidar això a gent, diguéssim, que surt de la piscina. Hi ha gent molt experimentada a la piscina que també li costa fer el salt al mar i també és una oportunitat per ells, però també és una oportunitat per gent que té, diguéssim, un nivell molt inicial de nedar.
1: Quan parlem del mar, què implicaria? O sigui, hi hauria una dificultat sumada? Entenc que una que m'imagino és el tema de les onades i la corrent, no? Possible també en qüestió de mal temps doncs hi hagi més onatge i sigui més complicat. Hi hauria algun altre detall que seria una mica diferent, en aquest cas?
2: No, una de les gràcies, diguéssim, que té, o una de les coses que és fascinant del mar és que l'entorn és canviant. També ho comparo sempre amb la diferència amb algú que va córrer en una pista d'atletisme, que sempre és igual, no? I amb un entorn molt controlat, o si se'n va a córrer per la muntanya, no? El que va a córrer per la muntanya es trobarà a córrer, o córrer de fenda per on vagi, es trobarà a córrer els que fan més pujada, més baixada, més estrets, més amples, amb més vegetació, menys, i depèn del temps també es pot trobar doncs, enfangats, més secs. El mar passa una mica això, però d'una altra manera. Tu, quan vas al mar, te pots trobar un dia que sembla una piscina, que la mar estigui superplana, l'aigua molt transparent, no, que convida molt a nedar, però pots trobar un altre dia que l'aigua estigui tèrbola, que estigui bruta, et pots trobar més onades, menys... I, clar, en funció d'això, també està el teu creixement personal i el teu desenvolupament com a nedador, doncs, de conèixer els teus límits, veure fins on pots arribar i, sobretot, d'anar superant les teves pors, perquè moltes de les dels frens que tenim en aquest sentit són pors irracionals, no? L'aigua tèrbola ens fa por al principi, no?, a molts, però després la pots acabar estimant molt, però nedar de nit, per exemple, també, que m'agrada molt, i que també que és una meravella. Nedar amb mala mar, amb onades, quan tens un nivell expert, també pot ser molt divertit, doncs igual que els surfistes també fan surf, no?, amb mala mar. El tema dels corrents, aquí no tenim uns corrents excessius, però, clar, nosaltres quan estem a nedar també s'ha de tenir en compte que no tots els mars són iguals. Si un dia un nedador d'aquí de Calella se'n va al País Basc i se'n va allà a Biarritz o a un lloc d'aquests i se'n va a nedar a l'Atlàntic, doncs sobretot en allà de tenir cura d'estar informat i de nedar amb gent d'allà local, perquè els corrents i les onades i tot l'entorn d'allà pot ser molt diferent, no? Que això és el que s'ha de... Sempre s'ha de conèixer molt bé l'entorn.
1: En clau general, et volia preguntar... clar, has mencionat, que és molt curiós, no?, que jo he parlat amb gent que, de fet, el meu pare és molt de muntanya, has mencionat també el tema d'anar a la muntanya, de córrer a la muntanya. Et volia preguntar quines recomanacions li dones a algú doncs, que vol començar a fer això que fareu, no?, a nedar en el mar, perquè entenc que quan has relacionat amb muntanya, una de les coses que se m'ha parlat molt és el respecte allà on vas. Sí. Suposo que hi hauria una d'aquestes coses, no?, per allà.
2: Sí, el primer que diria, el primer consell que donaria sempre, quan algú és novell, novell total, és, sobretot, no anar-hi sol. T'ho diu una persona que neda sol habitualment, però estic parlant d'algú novell, no? Algú novell que no vagi sol, que hi vagi sempre amb algú o amb un grupet de gent, i sobretot en zones en què sàpigues que pots sortir. Ara estem parlant d'aquí Calella, en Calella en concret, tu has, quan vas nedant al llarg d'aquesta costa, saps que hi ha diferents platgetes a les que si tens, et canses, tens fred, el que sigui, pots sortir. Però això és aplicable a qualsevol lloc. Quan tu vas a nedar en un lloc, has de saber on t'estàs ficant, has de saber fins on nedaràs o fins on pots nedar, les teves pròpies capacitats, i allà on pots sortir. I a partir d'aquí, doncs, tenir cura, sobretot del temps. Si ets novell, no posar-te en mala mar, o si l'instint et diu que aquell dia no t'hi fiquis, li has de fer cas, a l'instint.
1: Per últim, James, després de la nedada hi ha un esmorzar. Suposo que això també forma part d'aquesta filosofia vostra, no?
2: Sí, això jo crec que és com també... Perdona que compari tant amb els altres esports, però...
1: No pateixis, no pateixis.
2: Els altres esports cansaven molt. I quan jo veig els ciclistes fotent-se una botifarra amb mongetes i una cervesa allà en algun bar d'aquests de poble al que han arribat, doncs, almenys, aquests sí que saben, no? Vull dir, al final, l'esport també et dona el dret de tenir-te, regalar-te una recompensa. I en aquest cas, bueno, doncs uns croissants, una xocolata desfeta, alguna cosa així, que ens portarà la Nila Aranyó del Nila Cakes, d'aquí Calella. Doncs tot això sempre s'ha d'amenitzar tot, al final, amb una mica de teca, sempre.
1: I tant que sí, i tant que sí. Escolta, James, doncs molta sort en aquest projecte i que a veure si funciona per un futur, que la gent es vagi apuntant i que la gent s'atreveixi a provar coses com aquestes de sortir a nedar al mar, que és molt maco.
2: I tant, tenim un entorn privilegiat, vivim en un punt espectacular i, a més, això no ho he dit, però és que aquí, on aquest trosset de roques que tenim que entren al mar, és l'únic punt on el Montnegre, la serralada del Montnegre, que és el que tenim aquí darrere, que s'estén des de Tordera fins a Mataró, és l'únic punt on, d'alguna manera, fica els peus a l'aigua. I per això tenim aquest tros rocallós. Doncs aprofitem-lo.
1: Molt bé, James. Doncs escolta, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a tu. Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: I amb la temporada esportiva arribant a la seva fi, els millors equips competeixen a les fases finals de diferents campionats. Per exemple, el Club Pati Tordera té unes últimes setmanes il·lusionants per diversos equips formatius. Oi que sí, Marc?
3: Amb la temporada esportiva arribant a la seva fi, els millors equips competeixen a les fases finals de diferents campionats. Per exemple, el Club Pati Tordera té unes últimes setmanes il·lusionants per diversos equips formatius que han arribat lluny a les seves competicions i que, a més, ara n'explicarem un detall, i és que aquest cap de setmana el pavelló parroquial de Tordera celebrarà un campionat de Catalunya. Serà una de les seus organitzatives. El club, per tant, per fer i dur a terme aquesta feina, és molt de temps, bona organització per part de tots els seus membres, i en parlem per conèixer tots els detalls amb el coordinador del club i entrenador de l'infantil, el juvenil i el júnior. Sergio Alonso, què tal? Sergio, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, justament ara acabo de nombrar els tres equips en el qual estàs vinculat, més la coordinació del club. Quina feinada, quants entrenaments i quantes hores?
4: Sí. Son bastantes horas en el pabellón, pero bueno, al final, cuando haces cosas que te gustan, pues bueno, como quien dice, las horas pasan rápido y es ameno.
3: I a més, amb aquesta recta final de temporada, ara en parlarem, amb alguns dels equips del club, uns quants, que disputaran fases finals en diferents campionats. Maco això, també arriba a final de temporada jugant-hi coses.
4: Sí. Al final, bueno, pues siempre lo que intentas es que disfrutarlo y que los chavales pues disfruten lo máximo posible. Pero cuando consigues pues también ganar, competir y llegar a finales como estas, pues siempre, bueno, pues es un premio a la temporada, y sobre todo para los jugadores, pues es algo que bueno, que es muy bonito, porque bueno, pues se juntan con muchos más equipos. Al final es una competición sana de un fin de semana, donde bueno, pues hay esos nervios. Bueno, yo creo que es todo muy... hace crecer a los jugadores, digamos.
3: Aquest cap de setmana, de fet, el pavelló parroquial acollirà, com dèiem, la fase de grups divendres i dissabte al matí del campionat de Catalunya a la Vi i Copa Elit. I, a més, a la tarda del dissabte, semifinals femenines de categoria de 15 anys. O sigui que un cap de setmana, que a més ja sé que el sènior també jugarà el seu partit corresponent de Lliga, però a nivell organitzatiu, quina feinada, com es porta això de dur a terme un campionat de Catalunya?
4: Bueno, el trabajo lo están organizando entre Carmen Vilá, que es la presidenta, y Silvia González, que es miembro de la Junta, y la verdad que lo están llevando ellas y lo están organizando todo y todo muy cuadrado para que, bueno, todo salga a la perfección. Sí que es cierto que, bueno, que lleva mucha faena, que necesitas, bueno, pues muchos voluntarios, necesitas mucha gente que ayude, porque lógicamente pues la federación quiere que salga todo bien y que todo funcione perfectamente, ¿no? Y que, bueno, pues cuando los equipos llegan, que tengan gente que los recepcione, que estén siempre gente pues limpiando los vestuarios, que se busque una zona para dejar el material, bueno, mucha serie de cosas, que haya un speaker, que se ponga una música antes de los partidos, después, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, requiere tener una serie de gente que esté implicada y pues a veces cuesta tener tantas manos, pero sí que es cierto que prácticamente a día de hoy lo tenemos todo casi ya organizado y ellas lo han montado todo bastante bien, lo han distribuido bastante bien y bueno, esperemos que salga todo rodado.
3: Sergio, ¿qué representa pel club l'oportunitat d'acollir una fase final de campionats de Catalunya?
4: Bueno, esto no solo para el club, ¿no? Creo que para el pueblo es algo muy importante porque, bueno, aparte de que da nombre y que, bueno, es un evento más que se hace en Tordera, dentro de otros eventos deportivos que también se hacen, pues, bueno, trae mucha gente y al final es vida para el pueblo, ¿no? Tienes, bueno, pues gente para que consumirá en los bares, en los restaurantes, al final es darle vida al pueblo. Y a nivel de club, pues bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es intentar poner un granito de arena dentro de ayudar en todo lo que se pueda a que el hockey sobre patines pues vaya hacia adelante y siga creciendo, ¿no?
3: Claro,
4: y
3: al final, que tenga visibilidad, ¿no?
4: Exacto, y estos campeonatos, pues que, bueno, son, como decía, ¿no?, algo que hace mucha ilusión a los niños y demás, pues poder ayudar y poder poner el pabellón y poner el club a disposición de la federación para hacerlo, pues bueno, nosotros siempre estamos encantados.
3: I tu, Sergio, també aquest cap de setmana se't gira feina perquè com a entrenador del juvenil A disputareu el campionat de Catalunya, però en aquest cas serà diumenge. I a Blanes, que ja em vas comentar també fora de micròfon, que ja hi esteu anant entrenant. Com esteu preparant, ja t'ho pregunto com a entrenador, aquesta fase final dels campionats de Catalunya?
4: Al final, nosotros no hacemos nada especial, sinceramente. O sea, yo hace años que nos hemos ido clasificando y tal vez yo soy raro en esto, ¿no? Hay gente que cuando va a jugar las finales, los campeonatos, hace doble sesión, hace entreno cada día. Yo siempre soy muy supersticioso, ¿vale? Mucho. Y una de las supersticiones que tengo es que cuando algo funciona no lo toques. Entonces yo, si entrenábamos 3 días, entrenamos 3 días. Si entrenábamos a 1 hora, seguimos entrenando a esa hora. Si un día, o sea, no modificamos nada, porque no me gusta esas cosas. Bueno, sí que hemos ido justamente el martes, que a la misma hora que entrenábamos en Tordera, hemos ido a entrenar a Blanes, porque esto lo hemos hecho cada año, el ir a las pistas donde jugamos cuando es en Blanes. El año pasado que jugamos en Reus, pues no pudimos hacerlo, pero aquí en Blanes, pues bueno, teníamos esta opción y hemos ido simplemente, bueno, para que los chavales pues conocieran un poco la pista, que ya hemos jugado otros campeonatos y hemos jugado más veces, pero para quitar esos nervios, ¿no?, de cuando llegas el primer día, pues decir, mira, yo ya vine esta semana y ya patiné y ya sé cómo va, ¿no? Y bueno, el campeonato en sí, pues será, lo que digo, una experiencia más, intentar disfrutarlo.
3: ¿Els hi notes, sí, els nervis dels teus jugadors?
4: Sí.
3: Sí,
4: sí, claro. Siempre. O sea, aunque ya han jugado 5 campeonatos, son subcampeones de España, pero igual la Julia es campeona de Europa, el Aro es subcampeón de Europa, o sea,
5: al final son gente que ya han jugado muchos campeonatos a distintos niveles, a nivel de club, a nivel de selección, pero da igual, cuando llega el momento te pones nervioso, yo mismo me pongo nervioso, ¿eh? O sea, no es una cosa que yo siempre digo, hay que disfrutarlo, hay que intentar, pero cuando llega el momento, pues bueno, al final siempre quieres ganar, siempre quieres competir lo máximo posible. De hecho, yo desde hace un par de años siempre, pues bueno, llevo entrenadores que me han estado ayudando durante toda la temporada y me ayuda a estar mucho más tranquilo también, a gestionar mucho mejor los partidos. Por ejemplo, aquí en Blanes vendrá Max Martos, que ha estado todo el año conmigo ayudándome en este equipo juvenil, para ayudarme, bueno, pues en la gestión de los partidos y demás, pero también vendrán Nacho, que les hará el calentamiento antes de los partidos, vendrá Andreu Muñoz, que es entrenador de porteros, para ayudar al portero, vendrá Mar Vila, que también, bueno, pues nos aconseja siempre un poco pues del equipo contrario, etcétera. Y todo esto también, pues bueno, tanto a mí como a los chavales, también les hace estar más tranquilos, porque bueno, ven más gente que les ayuda, más gente que les da unas pautas a seguir, les dicen cosas del equipo contrario, y esto les hace también pues tener más confianza y estar más tranquilos. Y la verdad que estos dos últimos años que lo hemos hecho así, pues nos ha funcionado muy bien, y este año...
3: Lo que has dit, no? A mantenir-ho, no tocar-ho si funciona.
5: Exacto, sí, tal qual.
3: Molt bé, doncs a veure si hi ha sort també en aquesta fase, que primer ja és la fase de grups i llavors a accedir a semifinals. Els dos primers, oi? Subcampió i campió van a campionats d'Espanya.
5: Sí, va, exacto.
3: Molt bé.
5: Sí, los dos que juegan la final.
3: Doncs a veure si hi ha sort per a aquest campionat, i la setmana que ve també a la zona de Tarragona, a la zona de Reus, hi ha la disputa del Campionat de Catalunya del Júnior B i l'U16, que jugarà la Copa Elite, igual que l'Infantil i el Júnior A. Vull dir, èxit total a les categories del club aquesta temporada.
4: Sí, estamos muy contentos porque al final, pues lo que decíamos, ¿no? Creo que de infantil para arriba estamos entre los 16 mejores prácticamente con casi todos los equipos. El infantil A jugará esta Copa Élite que, aunque se llame Copa, es de los 16 mejores. El Junior A, pues también, aunque sea un equipo reforzado con juveniles y bueno, pues este año jugar esta Copa Élite. Como comentabas, el Junior B, tanto igual que el Juvenil A, pues siendo incluso el Junior B tiene más mérito, porque siendo un equipo de primer año jugará este campeonato de Cataluña entre los 8 mejores, con todo equipos de segundo año, todos un año mayores. Y luego, bueno, pues tenemos el Juvenil B, que jugará, pero esto ya a final de mayo, la Copa Catalana. Incluso también con el Primera Catalana, pues estamos entre los 5 primeros, peleando a falta de 3 jornadas para entrar en el playoff de ascenso, con lo cual, bueno, creo que este año las cosas están saliendo bastante bien a nivel deportivo y bueno, vamos a ver cómo acaba esta recta final.
3: Molt bé, doncs Sergio Alonso, coordinador i entrenador dels diversos equips de la casa, del Club Petit Tordera, moltíssima sort per aquestes pròximes setmanes, començant per aquest cap de setmana, i seguirem molt atents a com es desenvolupa aquest final de temporada del Club Petit Tordera.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, i acabem el programa d'avui amb la proposta musical del Karam Louahidi. Adeu, fins demà.
6: Hola, bona tarda. Soc en Karam Louahidi, tècnic d'aquí de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme. Bé, aquesta tarda de dijous us recomano escoltar Sweet Dispositions, que és una cançó d'un grup que s'anomena The Temper Trap. La cançó és bastant antiga, però es va fer com un remake, un remix, l'any 2025, i llavors, bueno, va quedar molt bé i crec que és la cançó idònia per escoltar en aquesta tarda de dijous. Bé, espero que la gaudiu.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
2: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Boli, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
1: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
3: En horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
4: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder aturar el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat o que combini les dues solucions.
1: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors. Les obres de condicionament de la planta baixa del Mercat de Sant Joan per convertir-la en un nou aparcament públic començaran aproximadament d'aquí a un mes i han de durar 10 setmanes i s'espera que l'espai estarà operatiu l'últim trimestre d'aquest any. Ho va anunciar ahir el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que justificava la creació del nou aparcament en la necessitat, sobretot, de disposar de més places nocturnes i que també assenyalava que les obres que s'han de fer són obres d'una certa envergadura.
5: No ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any. Vull dir, és una qüestió, és una obra major. En més o menys un mes començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etcètera, etcètera. Vull dir, és una obra important.
1: Les obres s'han adjudicat l'abril passat a l'empresa B28 Construccions per un import de 65.000 euros amb l'IVA inclòs. Assemblea anual amb doble cara, la d'ahir, de no més pisos. A l'ordre del dia, els temes principals eren fer balanç de 4 anys de trajectòria i també renovar la Junta. I avui el president sortint, Jordi Calvache, ens diu que si bé tothom va estar d'acord a celebrar i aplaudir la feina feta, ningú no va engrescar-se a agafar les regnes de la plataforma. Davant d'aquesta circumstància, diu, ara la Junta sortint es dona uns dies a l'espera que pugui sortir aquest relleu i ho fa amb l'esperança que la feina feta aquests 4 anys pugui tenir continuïtat.
6: Es va reconèixer molt la tasca realitzada fins ara, però no van sortir nous membres i ara ens trobem en una situació d'impàs. I de moment ens emplacem per a més endavant fer una altra assemblea, a veure si hi ha alguna candidatura una miqueta consistent i intentarem continuar endavant i que no es perdi tota la feina feta fins al moment.
1: Recordem que Només Pisos es va constituir com a plataforma veïnal quan el govern d'aleshores va fer públics uns projectes urbanístics a Transmesa i Metal·logènia que contemplaven la creació d'habitatge nou a totes dues pastilles. La pàgina de cultura d'avui és un circ de 5 pistes. Manel Ferrer.
7: Demà divendres arrenca la tercera edició del Premiat de Circ amb una programació que, segons l'organització, marca un canvi respecte a anys anteriors. El festival aposta enguany per espectacles plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, destaca que el certamen fa un pas endavant després de les primeres edicions.
2: perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència. Llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats.
7: El tret de sortida del festival serà divendres a 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana hi haurà 6 espectacles i un taller de circ en diversos espais del municipi. L'única proposta de pagament serà Concord de la companyia Iocandi el mateix divendres a l'espai L'Amistat després de la presentació.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: El Premià de Vòlei Femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder, que acumula 3 victòries consecutives. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
1: Pel que fa al temps, domini del sol, però amb núvols que aniran en augment, sobretot demà divendres. Les temperatures continuen a la forquilla dels 14 als 19 graus.
9: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
10: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
9: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
9: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
11: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
13: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

recuperació de les arrels del blues, doncs, amb més força. Alhora també, doncs, ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica, i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units, que ara, amb més de 80 anys, doncs, ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual, doncs, això és, recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va

diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet, se'ns fa gran, perquè aquest senyor ja té 83 anys, i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat, i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026, i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60, amb aquell grup de Rising Suns, amb Ray Cooder, a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer tot una, tot un, ja també una banda i tot una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants, que acaba de publicar un nou disc en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

Avui la nostra descoberta és aquest projecte d'aquesta noia que es diu Paua. Paua, que és el sobrenom de Paulina Sotomayor, de Ciutat de Mèxic. Hem sentit aquest primer tema, La Cura. Això és un disc ja de l'any 2021, però doncs ella segueix tant en solitari com amb el seu germà i amb el qual han fet un grup que es diu Sotomayor. Ells estan girant arreu del món i ella també, pels Estats Units i aquí a Europa. I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora dels següents concerts que també hi haurà. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Barillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

Dolores.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor, el projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jamboree, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

I si no t'ha convençut la música de Paua, el dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert de Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas. I és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt AT. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt AT a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què, això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment, que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joys, és un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joys, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen. I per tancar el programa d'avui, doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002. Home Cooking, Tony Allen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que en sorgeixi més, però perquè diu que el període d'incubació del virus és llarg. Tot i això, ha reiterat que el risc per la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. I demà es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la precària concert que farà el Papa a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita que també es preveu que faci un recorregut amb cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona i ens parla del lema triat per l'ocasió.
2: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
1: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista espanyol Saïf Abukeshek, membre de la flotilla retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de ja fa una setmana.
3: També convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
1: Els Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure a fora. La road movie Troba el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves i les seves inquietuds per viure i treballar. I el 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes a Girona voldria repetir. És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència a algun dels concerts en aquesta ocasió.
0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
4: El dissabte 16 de maig, coincidint amb la commemoració del Dia dels Museus, es farà la inauguració oficial del nou espai museístic de Can Manent, que per fi obrirà les seves portes després d'un periple de reformes accidentat que va començar la primavera de 2021. L'actuació va topar d'entrada amb la pandèmia i més endavant amb la suspensió de pagaments de l'empresa que se n'ocupava, però també va haver de fer front a altres obstacles i imprevistos. Aquesta setmana la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, admetia que s'ha patit molt i es mostrava així de feliç.
5: Hem patit molt, i patirem encara, perquè hi ha coses que encara han d'arribar. Molt feliç de poder inaugurar la Casa de la Festa. És un projecte que s'ha allargat en el temps perquè va començar des de l'entitat de Bòlit, després va arribar la proposta de rehabilitar la casa, es va afegir l'edifici del costat, es va trobar el forn, la premsa, va arribar el Covid, l'empresa primera doncs, va fer suspensió de pagaments... Mm-hmm.
4: El nou museu serà doble perquè ens explicarà, d'una banda, els orígens del municipi i també s'hi exposarà tot el seguici festiu premianenc. A tot això s'hi afegirà un espai de projeccions i conferències i la sala insonoritzada. Està previst que a partir del dia 16 el nou equipament s'obri al públic cada dissabte i diumenge al matí. Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en alguns trams d'aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat.
6: En horari de nit, aquesta autopista aquesta fa més soroll del que marca la normativa. Necessitem solucions.
7: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder l'exploit que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat, o que combini les dues solucions.
4: Les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són, com sentíem, les pantalles acústiques, que poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors. Les obres de condicionament de la planta baixa del Mercat de Sant Joan per convertir-la en un nou aparcament públic començaran aproximadament d'aquí a un mes i han de durar 10 setmanes i s'espera que l'espai estarà operatiu l'últim trimestre d'aquest any. Ho va anunciar ahir el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que justificava la creació del nou aparcament en la necessitat, sobretot, de disposar de més places nocturnes i que també assenyalava que les obres que s'han de fer són obres d'una certa envergadura.
8: No ens anirem abans de, diríem, l'últim trimestre d'aquest any. Vull dir, és una qüestió, és una obra major. En més o menys un mes començaran les obres d'enderrocament de lo que són les escales interiors de l'aparcament, etc etc. Vull dir, és una obra important.
4: Les obres s'han adjudicat l'abril passat a l'empresa B28 Construccions per un import de 65.000 euros amb l'IVA inclòs. Assemblea anual amb doble cara, la d'ahir, de no més pisos. A l'ordre del dia, els temes principals eren fer balanç de 4 anys de trajectòria i també renovar la Junta. I avui el president sortint, Jordi Calvache, ens diu que si bé tothom va estar d'acord a celebrar i aplaudir la feina feta, ningú no va engrescar-se a agafar les regnes de la plataforma. Davant d'aquesta circumstància, diu, ara la Junta sortint es dona uns dies a l'espera que pugui sortir aquest relleu i ho fa amb l'esperança que la feina feta aquests 4 anys pugui tenir continuïtat.
9: Es va reconèixer molt la tasca realitzada fins ara, però no van sortir nous membres i ara ens trobem en una situació d'impàs. I de moment ens emplacem per a més endavant fer una altra assemblea, a veure si hi ha alguna candidatura una miqueta consistent i intentarem continuar endavant i que no es perdi tota la feina feta fins al moment.
4: Recordem que Només Pisos es va constituir com a plataforma veïnal quan el govern d'aleshores va fer públics uns projectes urbanístics a Transmesa i Metal·logènia que contemplaven la creació d'habitatge nou a totes dues pastilles. La pàgina de cultura d'avui és un circ de 5 pistes. Manel Ferrer.
10: Demà divendres arrenca la tercera edició del Premiat de Circ amb una programació que, segons l'organització, marca un canvi respecte a anys anteriors. El festival aposta enguany per espectacles plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, destaca que el certamen fa un pas endavant després de les primeres edicions.
5: Perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència. Llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats.
10: El tret de sortida del festival serà divendres a 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana hi haurà 6 espectacles i un taller de circ en diversos espais del municipi. L'única proposta de pagament serà Concord de la companyia Io Candy el mateix divendres a l'Espai L'Amistat després de la presentació.
4: I ara esports, Marc Rodríguez.
11: El Premià de Vòlei femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder que acumula 3 victòries consecutives. El partit serà diumenge a les 9 del matí al centre esportiu Julio Méndez del Prat.
4: Pel que fa al temps, domini del sol, però amb núvols que aniran en augment, sobretot demà divendres. Les temperatures continuen a la forquilla dels 14 als 19 graus.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia. La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
14: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
13: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
14: La salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
15: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
16: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
17: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
18: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
17: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
19: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
20: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
21: Cultura Viva marxa cap a Perafort i ho fa amb l'Eli i el Pol, que ens donarà tots els detalls sobre les colles a diables del Centre de Joventut de Perafort. Eli, Pol, hola, molt bon dia, què tal?
22: Bon dia, molt bé, i tu?
21: Com esteu? Esteu preparats?
22: Sí, preparats.
21: Nosaltres també estem preparats i encantats de tenir-vos a l'altre costat de la línia telefònica per conèixer-vos una miqueta més, la vostra colla de diables. Expliqueu-nos una miqueta els vostres orígens.
22: Mira, doncs nosaltres som el Centre Joventut Perafort. És una associació que es va fundar l'any 1991 per un grup de joves del municipi

0: i buscant-ne. Llavors, l'any 2006 va ser quan es va crear Llumanot, que és la nostra bèstia de foc, que, com el seu nom indica, també és una cuca de llum, i es va crear doncs, per fer companyia a la Llumaneta. Llavors, el Llumanot té una alçada d'un metre 60, i quan, la persona, o sigui, quan es porta, de 2,10 metres, una amplada de 1,50 i una llargada de 3,30 metres. I el seu pes pesa 55 quilos, i tot i això, la seva llargada doncs, dificulta una mica el fet de portar-lo. Té 10 punts de foc, tot i això, als 10 punts de foc n'hi ha alguns que surten dos o tres punts més. Vale? A més, a part d'aquestes dues bèsties, doncs, tenim la colla de diables infantil i una colla de diables adults. I també tenim un manotes i dos capgrossos que són avellana. També formen part de l'entitat un grup de batucades que acompanya sobretot a la Llumaneta i després un grup de tabals infantils que està format per nens i nenes a partir de 5 anys.
1: En total, quan sou de membres? Perquè, déu-n'hi-do, en un moment m'has dit un munt entre els bestiots sí. I l'agrupació.
0: La veritat que actualment de membres doncs, entren i surten. Uh-huh. Vull dir, no hi ha com una estabilitat. Sí que és cert que, si contem doncs, últimament les sortides que estem fent, som uns 40 membres en actiu, te podria dir.
1: I el tema vestuari, els que acompanyeu les bestiotes i com a vosaltres com a correfocs, com aneu vestits? I de quins colors?
0: Doncs mira, nosaltres tenim tres colors que són la base del Centre de Joventut Perafort. La Llumaneta, la samarreta de la Llumaneta és de color groc, les avellanes és de color marró, i tot el que seria tota la bèstia de foc, el llumanot, els diables i infantils i adults i els tabals infantils van de verd.
1: Quines són les vostres actuacions destacades?
0: Doncs nosaltres actuem, bueno, hem fet sortides arreu de Catalunya, fins i tot hem viatjat a Andorra, però les actuacions així que destaquem seria la cercavila nostra de Festa Major d'aquí de Perafort i especialment el correfoc que són per Sant Jordi. Ara actualment la Llumaneta no té gaire èxit, no? Entre, no sé, costa molt d'arrossegar la gent i el que tira més és tot el tema del foc, tant el llumanot que fa un parell d'anys que el vam recuperar, que havia estat guardat durant uns quants anys, i també tot el que és el tema dels diables, tant infantil com d'adults. Llavors, l'actuació que destaquem més, juntament amb el Pol, és el correfoc que organitzem cada any per Sant Jordi, que anem alternant. Un any fem correfoc infantil, el següent any fem correfoc d'adults, i el tercer any doncs, fem correfoc de bèsties. I llavors convidem doncs, colles, especialment doncs, d'aquí de la vora, uh-huh. I fem l'intercanvi amb ells. I llavors, així com a curiositat, que ara tenim moltes ganes de ser molt il·lusionats, el dia 30 d'agost participarem a la Nit del Foc de Cambrils. I és una actuació que la veritat que ens fa bastanta il·lusió.
1: Molt bé. I fins a... Ha canviat molt des que va començar fins ara? Ha canviat molt aquest món dels correfocs, de la pirotècnia, de les actuacions, de la vestimenta, la normativa?
0: Pel que fa a la vestimenta, no ha canviat gaire. El Llumaneta, des que nosaltres formem part del Centre de Joventut des que érem superpetits, i sempre han sigut aquests colors, el groc, el verd i el marró. Llavors, pel que fa a la gent, sí que és veritat doncs, que va haver una època, sobretot quan nosaltres érem petits, que hi havia molta canalla i moltes famílies que formaven part del Centre de Joventut i la Llumaneta tirava molt, anant, però a tot arreu. A l'estiu uh-huh. teníem... Cada cap de setmana teníem sortida. Vull dir, era un no parar, no podies agafar vacances. I ara està costant una mica. Ara, ja, com ja t'he comentat, el que tira més són els diables. Els diables i el llumanot. Que hi ha una colla bastant de joves d'entre 20 i 30 anys que estan tirant molt. Pel tema del foc, doncs, el Pol te comenta. Nosaltres, ell és el que ara porta més el tema del foc i pel que fa a la piro, doncs, tenim una mica la castanya sempre.
2: Sí, bueno, intentem jugar amb els colors i coses noves que mai s'han provat.
1: Aquest és el que ha canviat més. I el tema de la normativa, us ha canviat molt?
0: Clar, nosaltres hem renovat la Junta aquest any. Sí. Llavors, nosaltres som molt jovenets i ara ens estem empapant una mica de la normativa. Sí que és cert, doncs ara nosaltres vam fer la formació del RG CREP i llavors es van fer progressivament les, forma-

0: sessions del CRE als més petits i als adults. I, bueno, és una mica anant-nos adaptant. També cada ajuntament o cada colla de diables on anem, doncs, ens diu, doncs, això no ho podeu tirar, perquè el seu ajuntament, doncs, no els hi permet, no? És una mica així. Mm-hmm. I llavors també amb l'empresa de pirotècnia que ens porta ara, que és la Pirotècnia Tomàs, també doncs, ens va aconsellant i ens va marcant una mica les pautes.
1: Ens comentàveu també que la llumineta costa més que sortir ara. Per què?
0: Doncs mira, la llumaneta, perquè surti la llumaneta necessiten 6 persones, perquè és el cap i són 5 geps, ¿vale? Perquè la cuca té una llargada de 15 metres. Uh-huh. Què passa? Que una cercavila amb aquesta calor que està fent, sortir només amb 6 portants és anar a morir, com si diguéssim, sí, ¿vale? Perquè sí, a més sí. Pesa bastant i és important que hi hagi canvis. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no vol portar la llumaneta. Llavors, ara fa poc, amb l'Ajuntament de Perafort, vam fer la tela nova, que ara estem intentant que s'acabi de fer bé, perquè vam tenir un seguit de problemes, i ara la idea és que la tela està partida per parts. Llavors, no farà falta que siguin les 6 persones. Podrem sortir a partir de 3 persones. Llavors ja serà una mica més versàtil. Però sí que és cert que ens està costant molt trobar gent que vulgui portar la llumaneta amb aquesta calor que fa.
1: Normal, clar, és que és un hàndicap bastant negatiu per la calor amb les figures, no? Què us aporta a vosaltres formar part d'aquesta colla, formar part d'aquestes bèsties?
0: Doncs sí, nosaltres, bueno, ja t'he dit que formem part, doncs, jo ara tinc 25 anys, el Pol en té 20 i formem part que igual des de que teníem 3 anys, no? I ara com està davant de tot això, doncs crec que parlo per tots dos, és una cosa que ens fa molta il·lusió i de tirar endavant, d'animar també a la gent del poble, als veïns i les veïnes que vinguin amb nosaltres i que participin i formin part d'aquesta família, perquè tothom s'estima la llumaneta, però clar, tirar-ho endavant suposa molta feina. No, Pol? No sé, a nosaltres ens agrada molt, a més portem el nom del nostre poble doncs, arreu de Catalunya i jo crec que és una cosa a valorar. I també la gent està super implicada i també s'agraeix, no, això?
1: Què sentiu quan feu la vostra cercavila i veieu les cares dels més petits o dels més grans, veure doncs, la vostra actuació? Què sentiu?
0: Doncs, clar, al final la cercavila, com qualsevol acte, comporta doncs, una feina amb bastant de temps, no? Una feina darrere. Uh-huh. I veure doncs, la llumaneta quan surt, que la canalla doncs, els encanta, no? La veritat que se l'estimen. A part, nosaltres hi ha una de les diades que és la festa, celebrem l'aniversari de la llumaneta i fem un dia sencer tot d'activitats. On al matí doncs, fem activitats per la canalla, a la tarda fem espectacles i a la nit fem concert. I aquell dia donem l'opció a les famílies que vulguin entregar els xumets de la canalla més petita, no? Que passa doncs, a l'escola o així. I la veritat que fa molta il·lusió veure les seves cares. I també doncs, de la gent que forma part del Centre de Joventut, gent que va fundar l'any 1991, va fundar l'associació, i també, doncs, no sé, fa il·lusió que continuïn i que vulguin seguir tirant endavant doncs, tot això.
1: Doncs Eli i Pol, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer una miqueta més aquesta cuca llumineta, a tots vosaltres, vaja. Així que moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé i a veure si aconseguiu doncs, arrencar que la llumineta doncs, torni a gaudir les diferents cercaviles. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies a tu per donar a conèixer la nostra feina.
2: Sí. Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant per la xarxa de comunicació local.
4: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Jordi Fortià.
2: Ara hi ha 9 casos sospitosos, l'últim, el d'una hostessa d'avió, que està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes. L'evacuació dels passatgers del creuer començarà dilluns.
0: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
2: Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives a la revisió que fan als 12 anys. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya.
3: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions.
0: Les treballadores de les escoles bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
2: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
4: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des de el Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
0: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descobert en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
2: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Víctor Medem és el director de l'Auditori.
5: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
0: I en esports, Toni Castro, l'Esport Girona comença ara l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa.
6: A punt de començar aquest partit a la pista del València Bàsquet al Roig Arena. Les gironines, amb moltes baixes, són a només 2 partits de la gran final. Ara mateix aquest partit, com diem, a punt de començar. I a la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça juga d'aquí una hora, a les 8, contra l'Sporting de Portugal als quarts de final. Si supera els portuguesos, jugarà dissabte la semifinal contra el Benfica, que ahir va eliminar el Reus Deportiu als penals.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. No fallen a les seves cites ruixats que fa ja 7 o 8 tardes anem tenint a molts indrets de Catalunya. Aquest migdia han estat intensos en alguns indrets entre el Penedès, l'Anoia i alguns racons de la Conca de Barberà, i en aquests moments els ruixats una mica més destacables s'estan produint al Pirineu, sobretot al Lleidatà, arribant fins a la banda més alta del Berguedà i del Ripollès. També estan arribant molts núvols des del sud. De fet, hi ha una pertorbació a hores d'ara més cap a la Mediterrània sud i ens anirà enviant aquests núvols per bé que no gaire important. Cel emblanquinat aquesta propera vesprada i nit. Sí que aquests núvols es faran més gruixuts amb algunes gotes cap a l'Ebre. I, de fet, durant el divendres, els núvols estones han de ser força gruixuts. Ja al matí, migdia més aviat, entre Tarragona i Barcelona, primers ruixats. I durant el migdia i la tarda del divendres, aquestes tempestes fins i tot es tornaran a estendre per molts indrets del país. La temperatura no gaire alta. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat va millorant. De moment, sobretot, destacar alguns punts encara amb força aturades, com és el cas l'entrada per la C33 de Barcelona entre Montcada i el nus de la Trinitat, en un tram un pèl més curt, també la C58, especialment entre Montcada i Torrebaró, també d'entrada, o la Pota Nord, amb un quilòmetre i mig de cua compacta entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. Força moviment també a la Ronda Litoral de Barcelona. Aquí, de fet, parlem de, en sentit Llobregat, lentitud de retencions des de Santa Coloma de Gramenet, pràcticament fins a la Barcelona, és a dir, mitja ronda, amb lentitud i retencions en sentit Llobregat. En sentit contrari, en sentit Besòs, sobretot va aturada de Zona Franca fins a Montjuïc. Destacarem també a aquesta hora l'entrada a Barcelona per la B23 entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal, també força aturada. És tot de moment. Bona tarda.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'OMS confirma 5 dels casos sospitosos d'antivirus i reconeix que hi podria haver-ne més en els propers dies pel llarg període d'incubació. Avui també s'ha sabut que una hostessa d'avió està ingressada amb símptomes després d'haver coincidit breument amb una de les víctimes.
5: En aquest cas ja són 9 els sospitosos de tenir hantavirus. La pacient està ara aïllada en l'Hospital d'Amsterdam. Pel que fa al creuer, que continua el seu rumb fins a Tenerife, està previst que hi arribi finalment diumenge al migdia. Allà fondejarà, però no atracarà el port secundari de Granadilla d'Aldama. Des d'allà es durà a terme tot el dispositiu de trasllat dels passatgers i tripulació. En el cas dels 14 espanyols, com ja es va informar ahir, seran enviats a una unitat especialitzada per la quarantena a Madrid. La resta de passatgers s'està coordinant amb els seus països d'origen l'evacuació.
4: I aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar d'aquest dispositiu de trasllat. De seguida n'informarem també, i ho dèiem en portada, ja són 5 els casos confirmats d'antivirus. L'OMS alerta que en podrien sortir més en els propers dies. Això sí, la directora de Prevenció, Maria Van Kerkhove, ha assegurat que el brot d'aquest virus no té res a veure amb l'inici de la pandèmia de la Covid-19. De fet, els especialistes insisteixen en enviar missatges de tranquil·litat a la població. Judit Vallès.
6: Experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. L'OMS també ha fet una crida a la calma i ha insistit que la contagiositat d'aquesta soca andina no és ni molt menys la del Covid ni la de la grip. Les mesures restrictives que s'estan prenent són degudes a l'excepcionalitat del cas. Així ho ha explicat també la investigadora Natàlia Rodríguez al Notícies en Xarxa.
7: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues és suficient.
6: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, al Regne Unit, als Països Baixos i als Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda.
4: Per cert, que Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en el creuer Ondius just 10 dies abans de l'actual expedició. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord eren extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i, davant de tot el que s'està dient, ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries.
9: Yo, como mi experiencia propia en este barco, es que en el momento que entramos en el barco tuvimos muchas medidas de control, analizaron todos nuestros equipos de buceo para que no llevásemos ningún tipo de contaminación a la Antártida, analizaron la ropa que llevábamos puesta y la que íbamos a llevar a la Antártida para no llevar ningún tipo de bacteria. Las botas que se utilizaban para pisar tierra te las proporcionaba el barco, que las habían desinfectado previamente ellos.
8: També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit a dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat. D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
4: I ho dèiem ara, aquesta tarda han comparegut la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, per informar sobre aquest dispositiu de trasllat. Tots dos han volgut deixar clar, però, que tots els afectats aniran directament a l'aeroport i que, per tant, no hi ha risc per la població de les Canàries. Rosana Martínez, bona tarda.
10: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons ha explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones.
11: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
10: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: I encara en l'àmbit sanitari, Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys.
5: Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives a la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
4: Maite Polo.
2: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
12: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta, doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
2: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.

0: qual pues, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles 8 i 9 del centre nord de la península, no, l'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
0: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la Reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles 10, 9, 10, 11 també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
0: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot. No? És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques

0: islàmiques més enllà dels Pirineus, a motor d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tan... Dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martí. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part... Paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als annals portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
1: Això està assentadíssim, eh?
0: Perdó. Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Clar. Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fi veritat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que los Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs, fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Però què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí, bueno, ja no cal.
0: Ja, ja no cal, ja no, no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha ja trencat el comptador, ja, ja passa la volta. Bé,
1: passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre no, es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les... No se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si. No? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us remetem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé. I què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres, separa banda i banda de l'estret.
0: I ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una reelaboració posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? Al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Clar, com a explicació literària, romàntica, perfecte. Nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia la seva les mans al pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber, lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Al Jazeera's, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Al Jazeera's, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè no, arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I dic, són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de fer, per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pot, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algeciras, més propers al riu Guadalete. Bueno, es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadalaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues un, però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents... Bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Guadilaca dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Que, suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer guaca guac.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú. No? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa. No? Perquè la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris o una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo, i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Potent 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Anem allà, 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi... tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries. Que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'hi trobo una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal. Clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, que casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria. Gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentat gent a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivencia dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada dels 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Les històries

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
2: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
1: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
3: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
1: I què fas amb aquesta?
2: Una ampolla de moscatell?
1: Una ampolla de moscatell.
3: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
1: Ah!
3: L'ampolla és buida, eh?
1: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
2: I no pot ser de llet o de whisky?
3: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
1: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
3: No, però és moscatell d'aquelles molt maques.
1: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
3: Bueno, sí, però no la veig.
1: Clar, perquè està dins la cisterna. Clar.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
2: Ah, sí?
1: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: No sabia que t'agradessin els musicals.
7: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: Aquest no ets tu.
9: No, és el Gene Kelly.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i, en aquest cas, també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Genial tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
5: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es esto?
9: Funky Tracks Radio.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.